El meu poble té una plaça de records, fanals encesos i banderetes de colors, i un gran ball dirigeix les nits d'estiu. Avui que tothom riu, avui que és festa major. A la plaça de nit s'hi aplega tothom.

es cap i en terra cau esmortida. I com veu que ha recobrat el compte, diu a la pastora que ell és tot sol qui l'adora, que ell el bastó ha degollat. Va sortir un fantasma blanc, la cara del compte mira i la seva cara tira.

Grans projectes i grans somnis per crear, un grapat de portes per obrir, buscant en els mars horitzons per esbrinar. Si el temps va de verge, tantes hores per omplir, forjava les campanes del seu temple, del seu cel.

0: I hem arribat a les 9, és el moment ara de repassar les notícies més destacades d'aquest matí de dilluns. Les Balears se sumen a les mobilitzacions de Madrid per donar suport a Ana Mari Carmen, la dona de 87 anys desnonada de casa seva la setmana passada a Mallorca. Avui, a les 8 del vespre, la coordinadora d'habitatge i el sindicat de llogateres de Mallorca ha convocat una protesta a la plaça de Cort a Palma.
1: Una convocatòria a la qual també s'hi afegeix el sindicat d'habitatge de Palma. El seu portaveu, Miquel Duran, en declaracions a l'informatiu Matí, assegura que ho fan per posar de manifest que també a les illes hi ha a diari molts de desnonaments semblants als d'Ana Mari Carmen.
2: Tenim reunions els dijous a les 7 a la plaça del Mercat de Pere Grau i sí que és vera que el darrer any hi ha molt més casos de lloguers perquè la situació ha empitjorat molt, però sí que pisos de grans propietaris i desnonaments de persones amb necessitats o majors és un poc espada cada dia.
1: També ha explicat que es valorarà si fer una acampada com s'està fent a Madrid, on ja fa dos vespres que centenars de persones dormen en aquesta emblemàtica plaça. Així mateix, a Barcelona, avui de matí, els sindicats d'habitatge han tallat alguns dels carrers més transitats per reclamar que s'aprovi el decret d'habitatge.
0: I precisament a Eivissa, prop de 200 persones es varen manifestar nit per reclamar mesures i per donar suport a Ana Mari Carmen. El sindicat de llogateres d'Eivissa avisa que convocaran a més vagues generals i demà el Consell de Ministres no aprova el Reial Decret d'Habitatge amb plenes garanties. És Sònia Iglesias, la seva portaveu.
3: Se ajusten las medidas para impedir los desahucios y en base a lo que pase, pues me imagino que nos iremos todos a una huelga general si esto no se aprueba, porque no tiene sentido.
0: Mentrestant, el president del govern espanyol diu que hi faran feina contra el rellotge i demana als partits de l'oposició que una vegada arribi al Congrés li donin suport.
1: Ara bé, també ho haurà de negociar amb Sumar, el seu soci de govern. Aquests diuen que si el text del decret no atén les seves reivindicacions, no participaran demà al Consell de Ministres.
0: I a Mallorca, la planta hotelera de l'illa consolida les obertures primerenques.
1: S'allarga la temporada turística amb increments d'ocupacions i obertura d'establiments turístics entre el primer i segon trimestre de l'any. Per aquests darrers mesos de tardor, la Federació Hotelera de Mallorca preveu que l'ocupació sigui similar a l'any passat. Així ho ha explicat la vicepresidenta de la Federació Hotelera de Mallorca, Maria José Aguiló, fa uns minuts a l'informatiu Matí.
4: Nosaltres estem consolidant una temporada molt més llarga amb unes oportunitats d'obertura al voltant del 20% per establiments que tenen obert tot l'any i després, d'una forma seqüenciada, un increment del nombre d'establiments hotelers ja des del mes de febrer.
0: I el preu del gasoil agrícola ha pujat un 48% en només un any, més de 80 cèntims. Les principals organitzacions agràries han anunciat mobilitzacions arreu de l'Estat per reclamar mesures, això quan hem sabut que el producte local aguanta més bé el cop de la inflació que la resta d'aliments importats.
1: En una entrevista també a l'informatiu Matí, Joan Gaià, que és el portaveu d'Unió de Pagesos, ha confirmat la caiguda del producte local per la crisi dels preus. Per això no volen que les manifestacions facin davallar aquests clients.
5: Hem d'anar a protestar per la pujada de gasoil i estan gasoil els tractors. Clar, la gent que està d'incoherències i vetllades els molesta. Per tant, crec que hem de ser intel·ligents perquè quan protestam hem d'aconseguir pressionar a l'administració, però alhora hem de generar simpatia en els nostres consumidors, perquè si sortim a rebentar-ho tot, perdrem la simpatia dels nostres consumidors.
0: Són ara les 9 i 4 minuts. Tot d'una comença el programa El Dia. Passeu un bon dilluns.
6: Més informació a ib3notícies.com. El minut a minut de la jornada.
7: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.
8: T'informam, t'entretenim i et faim companyia. Sintonitzes Ràdio Pollença, el 107.9 de l'FM, la teva ràdio local.
9: Som la Catalina Solivelles i vos vull convidar a venir a veure una nova versió de Quan venia l'esquadra, que va ser un text que jo vaig interpretar fa 12 anys. En aquesta nova versió, la taula de feina de Nacesc Ensenyat condensa tot el seu món recordat i així seguim celebrant a Nacesc Ensenyat.
10: Quan venia l'esquadra aquest dissabte 3 i diumenge 4 estrena el Saló Parroquial del Port de Pollença i dilluns 12 d'octubre el Club Pollença. Les entrades ja estan disponibles a tiquettip.com i a l'Oficina de Cultura.
11: Per què la fibra òptica i mòbil d'Iberret s'hi tracta bé? Perquè l'equip d'Iberret s'hi és a l'altre costat del telèfon, per xerrar de persona en persona, sense llargues centraletes automatitzades i sense fer-te perdre el temps passant de departament en departament. Iberret, fibra òptica per 29 euros al mes. Visita'ns a les nostres oficines o a iberret.es. Iberret, la fibra òptica i mòbil que s'hi tracta bé.
12: Si vols conèixer tot el que passa al teu poble, escolta Ràdio Pollença, una finestra oberta a l'actualitat.

Canvia l'estació, canvia el paisatge, canvia el ritme. I a Ràdio Pollença continuam aquí, al teu costat. Aquest és el so de la tardor a Ràdio Pollença. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet a radiopollença.net.

0: Molt bon dia, 9 i 7 minuts del dematí, estrenam setmana, entrem en aquest dilluns dia 28 de setembre, o darrer dilluns del mes de setembre, una setmana que passarà en pàgina en el calendari. Maria, bon dia.
1: Bon dia.
0: Jaume, bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Bé, nosaltres teniu ressaca encara del sopar de divendres, sí. Jaume diu que sí.
2: Sí. Sí.
1: Vaja.
2: Sí. Sí. Ja, sobretot perquè vaig fer un speech tan llarg que encara m'estic recuperant.
0: És que Jaume, bé, contarem amb els nostres oients, divendres vàrem tenir, ja vos ho vàrem dir, divendres, un sopar d'agraïment a tots els col·laboradors i col·laboradores que formen part de Ràdio Pollença, vàrem fer aquí de fora, no passeig Jaume Autonell, i en Jaume s'havia d'estrenar, perquè l'any passat vàrem presentar en Bruno, i clar, en Jaume se va preparar un discurs.
2: Però un discurs que encara ara jo crec que se fa ressò a tothom, tota Mallorca fa ressò d'aquest discurs tan fantàstic que vaig fer. La veritat és que ho vaig fer molt curt i molt breu, però perquè no m'havia preparat res. I jo, malgrat sembli el contrari, si no m'ho preparo, davant tanta de gent, me vaig posar, em vaig sentir un poc pressionat, la veritat, i vaig fer això.
0: Ara es coneixes ja a tothom.
2: Jo crec que ja conec a tothom, sí. Perquè els col·laboradors realment els coneixes quan venen aquí.
0: I ells te coneixen aquí. A tu.
2: Exacte, ja és molt, també. Jo crec que els col·laboradors els coneixes arreu de cada del dia a dia. És veritat que el que haguéssim pogut fer aquí és una redundància, que després la regidora ja ho va dir, que els que fan la ràdio són ells, és veritat, els continguts de la ràdio. Nosaltres obrim cada matí, és veritat, nosaltres tu organitzes com a director, fas la coordinació, Ana Maria mos ensenya cada dia, en Bruno també, la part tècnica, però els col·laboradors realment els veus dia a dia, així com van venguem fent el contingut i els coneixes i te presentes i tal. N'hi havia, per exemple, que no coneixies el Trasmonde i no els havia conegut perquè no havien coincidit, no coincidim mai, però ja em vaig encarregar jo d'anar a veure el gos i dir, som en Jaume, com estàu i tal, i és de la
0: Meca. Això va molt en tu,
2: I és de la Meca. I és de la Meca també vaig anar a presentar-me, que eren els que no coneixia. Els altres me coneixien pràcticament tots.
0: Sí.
3: Jaume ja conec mi Pollença, diria jo. Sí. I si no el conec, no passa cap pena, aquí un dia s'acostarà i dirà, hola, som en Jaume.
2: Pugiré damunt el campanar i diré, no som de Pollença, però...
0: Som en Jaume de la ràdio, ara ets en Jaume de la ràdio.
2: Sí, sí.
0: Molt bé, i de nosaltres encetam setmana, quan dic aquesta setmana dijous, canviarem, passarem pàgina en el calendari, i ja la setmana que ve canviarem la programació. Molts d'aquests col·laboradors de tardor i vent tornaran a partir de la setmana que ve. Però anem a veure què tenim avui.
3: Bé, avui és dilluns, això vol dir que després d'aquesta primera hora informativa, a les 10 i 10, més o manco, tenim el Batle Respon, Martí Marc, avui sí que seran nosaltres i dos per repassar temes d'actualitat d'aquesta setmana. A les 11 i quart xerrarem de la tardor cultural en el Club Pollença, perquè tenen propostes, bastantes propostes per aquesta setmana, per la setmana que ve. Bé, ja farem un petit abans i dos de lo que tenen preparat per aquesta tardor. A les 12 tenim l'informatiu de migdia i a les 12 i mitja xerrarem de la segona diada de la gent gran, que ja és aquesta dijous, i mos ho vendrà a contar la regidora Maria Morro.
0: Molt bé, i així encetam la programació d'aquest dilluns 28 de setembre i començam amb molt bones notícies.

0: Molt, molt bones notícies. La pollencina Àngela Font aconsegueix una medalla d'excel·lència als World Skills Shanghai 2026. Acaba cinquena en la modalitat de cuina, mentre també el pollencí Sergi Ochoavia, recordem, ha competit en la modalitat de jardineria paisatgística, formant equip amb Sebastià Seguí.
1: N'Àngela Font Ochoavia, alumna del CEIF Juniper Serra, torna de Xangai amb una cinquena posició mundial en la modalitat de cuina i una medalla d'excel·lència després de quatre intenses jornades de competició en joves professionals de 45 països. Un resultat extraordinari que reconeix mesos d'entrenament, esforç, constància i compromís. N'Àngela ja ha arribat després d'aconseguir, recordar, la medalla d'or a l'Spain Skills, celebrats el passat mes de febrer, un resultat que li va permetre formar part de la selecció espanyola i competir en aquesta cita internacional. La medalla d'excel·lència que ha aconseguit reconeix els participants que obtenen resultats destacats més enllà de les medalles d'or, plata i bronze, però aquest èxit també és un resultat d'un gran equip que l'ha acompanyada durant tot aquest camí.
2: La delegació mallorquina ha comptat també amb el pollencí Sergi Ochoavia, alumne del Centre de Formació Professional Joan Taix, que ha competit en la modalitat de jardineria paisatgística, formant equip amb en Sebastià Seguí. Tots dos han assolit també molt bons resultats en una competició mundial d'altíssim nivell. Els pollencins encara són a Xangai, però ens acaben d'enviar un tall de veu.
3: Hola, aquí des de Xangai. Pues molt contents, orgullosos i amb les expectatives enormes de cara a Europa.
4: Pues ha estat una experiència increïble, jo encara estic un poc que no m'acredit res de lo que m'ha passat. Ho hem disfrutat moltíssim, no podia arribar a pensar que això seria així i tornar molt contents, molt orgullosos de tota la feina feta, ho hem lluitat, que això és lo important, i res, que supercontents amb els resultats, i res, a disfrutar-ho ara.
1: Tant Font com Ochoavia continuaran vinculats en el circuit de competicions d'excel·lència de formació professional amb la participació prevista a l'Euroskills de Düsseldorf el 2027, on tornaran a representar Espanya en l'àmbit europeu. Volem donar l'enhorabona a Àngela, en Sergi, en Sebastià, un orgull per Mallorca i especialment per Pollença i sobretot per la formació professional.
0: Canviant de qüestió, el Consell de Mallorca i la Fundació Roger Villalonga signen aquest matí un acord per posar en marxa l'emblemàtic campament juvenil de Cala Murta.
2: El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, i el president de la Fundació, Roger Villalonga, Pere Antoni Borràs Roger, signen aquest matí un acord per posar en marxa el campament ubicat a la finca de Cala Murta. A l'acte també hi assistiran el conseller de presidència, Toni Fuster, el director insular de Serra de Tramuntana, Antoni Soguivelles, i el director insular de Joventut i Participació, Carme Ripoll.
0: I avui, dilluns 28 de setembre, el gerent d'ENCE, Sebastià Sansó, participa en un seminari que du per títol Estratègies per a una efectiva separació en origen dels residus en esdeveniments públics. Això ho organitza Ecovidrio i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.
1: Sansó intervendrà a les 10:20, on compartirà la seva experiència al capdavant de l'empresa municipal de serveis de Pollença. En aquesta sessió també hi participarà Alonso Acevedo, segon tinent de bala de l'Ajuntament de Puerto de la Cruz. El webinar abordarà les mesures per garantir una correcta separació en origen dels residus durant esdeveniments i actes públics, així com un marc jurídic i les obligacions de recollida.
0: L'Ajuntament organitza la segona diada de la gent gran, una jornada adreçada a les persones majors de 65 anys, això ja és aquest dijous, 1 d'octubre, coincidint amb el Dia Internacional de la Gent Gran.
2: La trobada se celebrarà al poliesportiu de Pollença, a la pista de futbol, i comptarà amb diverses activitats al llarg del dia. La jornada començarà a 1:30 amb un dinar de germanor que inclourà paella, postres i beguda a càrrec de l'equip de Joan Ferriol. El preu del dinar són 15 euros i les persones participants hauran de dur el seu propi plat, tassó i coberts. A partir de les 3, la festa continuarà amb un ball de saló amb música al carrer a música a càrrec de Sebastià. Els beneficis recaptats amb el dinar es destinaran a les associacions de persones majors del municipi i a l'obreria del Puig de Maria. Els tiquets les podeu adquirir fins avui, dia 28 de setembre, als punts següents: al Parc de Pollença, Electrodomèstics Reus, Associació de Veïns del Parc de Pollença o Associació de Persones Majors Mar Blava, i aquí a Pollença, Electrònica Quadrado, Drogueria Reus, Associació de Persones Majors de Pollença o Tercera Edat de Colònia Pollença.
0: L'Institut d'Estudis Baleàrics ha posat en marxa una nova edició del programa Trobades de Conversa, una iniciativa que té com a objectiu facilitar la pràctica oral del català en contextos informals.
1: És un programa gratuït, s'hi poden apuntar les persones de qualsevol municipi, un programa que posa en contacte aprenents de català amb persones catalanoparlants habituals que actuen com a guies de conversa. L'objectiu és crear espais de comunicació reals que ajudin els participants a guanyar fluïdesa i confiança en la llengua catalana. Trobareu tota la informació i les inscripcions a les xarxes de l'Ajuntament.
0: Aquesta setmana s'estrena una nova adaptació teatral de l'obra de Shakespeare ensenyat Quan venia l'esquadra, que interpretarà Catalina Solivelles.
2: Es faran tres funcions, dissabte 3 d'octubre a les 8 al Saló Parroquial i també diumenge 4 d'octubre a les 7 al Saló Parroquial i finalment dilluns 12 d'octubre a les 7 al Club Pollença. Les entrades estan disponibles a tiquetip.com o a l'àrea de cultura. Sentim a Catalina Solivelles.
5: Som-ne Catalina Solivelles i vos vull convidar a venir a veure una nova versió de Quan venia l'esquadra, que va ser un text que jo vaig interpretar fa 12 anys i en aquesta ocasió tornar a revisitar aquest text ha estat per jo un exercici de memòria. En aquesta nova versió, la taula de feina de Nacesc Ensenyat condensa tot el seu món recordat i al mateix temps, com vos deia, suposa un punt de trobada entre passats, el seu i el meu. En aquesta ocasió, creem una tronyella de records entre l'una i l'altra. I així seguim celebrant en Nacesc Ensenyat. Moltes gràcies.
0: I seguim xerrant de Xesc Ensenyat perquè el Club Pollença organitza també un cicle de conferències per recordar la seva figura.
1: Sí, aquest divendres ja hi ha una conferència idò per recordar Xesc Ensenyat. Es diu L'Espira, quan el magazín és un barrobí, i anirà a càrrec de Mateu Coll. Això serà en el club a partir de les 8.
0: Canviant de tema, el Rotary Club Pollença torna a fer l'operació Kilo aquest cap de setmana, dissabte dia 3 i diumenge dia 4 d'octubre.
2: L'entitat tornarà a recollir aportacions dels ciutadans als principals supermercats, tant de Pollença com del Port de Pollença. Per això demanen a les persones que portin productes de primera necessitat, que aniran destinats a persones i famílies en situació de vulnerabilitat del municipi. Entre els articles més necessaris es troben aliments de llarga durada, aliments no perecedés com ara conserves, llegums, oli, pasta o arròs, material i estris d'higiene personal, sabó, xampú, pastes de dents, etc., i productes de neteja per a la llar.
0: I si xerrant d'esports, hem de parlar dels resultats de la Pollença Running Fest, les curses organitzades per l'associació Mitja Marató de Pollença en l'Ajuntament. Tot això ja ho sabeu, dissabte passat a Nomoll.
1: Recordant que havia organitzat les dues carreres, la cursa popular de 10 quilòmetres i la de 5 quilòmetres, que era tan popular com d'elit i era campionat de Balears. Sense cap dubte, la cursa de 5 quilòmetres va ser la gran protagonista, on els corredors etíops Adisu Yuhune i Gemechu Godana varen intentar batre el rècord del món. Els atletes varen creuar la meta per aquest ordre més, Yuhune primer, Godana segon, amb un temps de 13:09, pràcticament, però, al mateix instant. Això és 29 segons lluny del rècord del món, que es troba actualment amb 12:49. El tercer lloc fou per Víctor Ortiz, de Puerto Rico, amb 14 minuts 15 segons, i Javier Guerra fou quart, amb 14:21. El campionat de Balears fou per Adrián Guirado amb un temps de 14:55. I anem també a destacar en plana femenina perquè l'argentina afincada a Mallorca, Maria Luz Tesuri, s'imposava amb un gran temps, 16 minuts 12 segons, aconseguint també el campionat de Balears de la seva categoria. Maria Baró fou segona amb 16 minuts de 7 segons. I hem de dir, afegim també, que a la prova de 10 quilòmetres el pòdium queda en masculí així. Charlie Auton, primer en 13:28, Ethan Roberts-Katz i Jack Senior, segon i tercer.
0: I hem de parlar d'un altre curs. A Pollença serà l'arribada de la desena edició de la Me Mallorca 5000. És la cursa de muntanya que reunirà 500 corredors i un centenar de voluntaris. Això ja és aquest dissabte, 3 d'octubre, després de recórrer 72 quilòmetres i 5.000 metres de desnivell per la Serra de Tramuntana.
2: I és que la prova, una de les cites més destacades del calendari de curses de muntanya de Mallorca, completarà el seu exigent recorregut amb arribada a Pollença, després de travessar la Serra de Tramuntana des de Solla. La cursa ha presentat oficialment aquesta setmana la seva desena edició en un acte celebrat a Lloseta. La presentació també ha reunit corredors, voluntaris, patrocinadors, autoritats i persones vinculades a la trajectòria de la Mallorca 5000. L'edició d'enguany mantindrà el recorregut principal de 72 quilòmetres i 5.000 metres de desnivell positiu en sortida a Solla i arribada a Pollença, a més de la prova principal. La jornada comptarà amb la Mallorca 1.000 de 24 quilòmetres i 1.060 metres de desnivell positiu i en la modalitat de relleus, que permet completar el recorregut de Mallorca 5.000 dividit en tres trams. L'arribada a Pollença serà el punt final de la Mallorca 5000 i posarà el municipi en el centre de la jornada esportiva. La prova compta amb la participació de la Federació Balear de Muntanya i Escalada i amb el suport d'empreses i institucions com Amere Hijos, Reale, Timon Garden i l'Ajuntament d'Inca. Les inscripcions les podeu fer a eritechip.net.
0: I l'equip Més 40 del Club de Bàsquet Colònia Pollença han passat un cap de setmana espectacular a Cadis, competint en el cinquè torneig Las Cortes.
1: Les jugadores i el míster han passat molt bons moments, expliquen, tant a dins com fora de la pista, vivint una gran experiència al costat d'altres equips de diferents indrets de la península i, a més, duent cap a Pollença la Copa de Terceres classificades de la seva categoria.
0: I arribam a les 9:23 minuts. Avui és dilluns i el dilluns hem de fer un repàs de tot el que ha publicat la premsa escrita dissabte, diumenge i també en la jornada d'avui. I n'hi ha de notícies, hi ha diverses informacions.
2: Començam amb una pàgina de successos que destaca, que diu que a Pollença ha estat detingut per robar a l'habitació d'un hotel mentre els turistes hi dormien de dins. Un jove de 18 anys que entrava a les habitacions per les finestres i s'endua dobbers i objectes de valor, inclús se'n va arribar a emportar dos cotxes després de agafar les claus de dins de les habitacions. La Guàrdia Civil ha detingut aquest jove de 18 anys que presumptament formaria part d'un grup organitzat que se dedicava a robar a l'interior d'habitacions d'hotel i vivendes d'alquiler turístic de la zona nord de la illa mentre els residents hi dormien. El jove va ser arrestat i se li imputen almenys quatre robatoris d'on va treure objectes de valor i claus de cotxes. Segons l'informe de Guàrdia Civil, el primer robatori es va cometre el 18 de juny. I després també, no m'ho anem, del Diari de Mallorca, en Cultura i Societat, diuen que baixa el nom de l'hotel desaparegut, l'hotel Formentor en aquest cas, el guardó de Borges Beckett, que ara adquireix un volum a la seva feliç resurrecció, el cànon de Formentor, el premi que va agafar el pus de la literatura en majúscula.
1: Més qüestions que publica la premsa aquest cap de setmana. Evidentment, també se fan ressò d'aquesta cinquena medalla a Xangai de la World Skills i de la participació dels dos pollencins. Mirau, el diari Última Hora, avui, a la darrera pàgina, hi trobam el següent. Estudiants mallorquins d'EFP conquereixen Xangai. La representació balear aconsegueix una medalla d'excel·lència en la seva participació a la World Skills, celebrats en aquesta ciutat. Diu Àngela Font, del CEF Juniper Serra, ha aconseguit una medalla d'excel·lència en la modalitat de cuina. També ho recull avui el diari de Mallorca. Ho fa una miqueta més breu, diu així: en educació, una medalla per Balears a la World Skills Shanghai. La representació balear ha aconseguit una medalla d'excel·lència en la seva participació de la World Skills Shanghai 2026, la principal competició internacional d'FP. Àngela Font, a la dreta d'una fotografia que també podeu veure a la notícia, ha sigut reconeguda en la modalitat de cuina. Com a curiositat, també hem de dir que aquest dissabte, tant Diari de Mallorca com Última Hora xerraven d'uns altres dos pollencins. I en aquest cas, el titular era així: els bessons Zorobal de Pollença a la final de Top Model Internacional. Els germans de 19 anys competiran a Mònaco al desembre després de superar dues eliminatoris. Diu Lina: és un somni fet realitat. Això és un titular del Diari de Mallorca. L'Última Hora també parla d'ells. Diu: de Mallorca a Top Model International 2026, els bessons Zorobal representaran Espanya en el certamen d'una televisió francesa. Vos ampliem un poquet més les notícies. Diu que durant les vacances d'estiu per visitar la família a França, els germans varen obrir una inesperada porta al món de les passarel·les. Els bessons de 19 anys, Lina Canele i Mateo Ryan, residents a Pollença gairebé des de que varen néixer, foren animats per els seus familiars per participar a un càsting organitzat pel concurs Top Model International a Marsella. Ens vàrem assabentar el mateix dia de la prova. Cap de dos tenia experiències, nou per nosaltres, però ens feia il·lusió. Al mateix temps, una miqueta de por, confessa ella. El que mai imaginaven és que arribarien a la final d'un certamen al que es presentaren uns 1.500 aspirants de 17 països europeus a la primera fase. Després d'aquesta eliminatòria, superaren la segona etapa el passat dissabte a Bèlgica, pel que Mònaco els espera el desembre per escollir els millors models entre els 50 seleccionats a la categoria femenina i 50 a la masculina. Diuen: tot i que mai havien fet de model, és un somni que tenen des de petita i ja s'ha fet realitat. És un món que em representa molt, m'ho diuen al meu entorn. El meu germà no ho havia pensat mai, tot i que estan tots dos contentíssims, expliquen elles mateixes mentre esperen la final. Ell estudia a Palma en màrqueting i publicitat i ell és a Madrid en comerç internacional. Annalisa afirma que no s'ha d'assajar massa per la prova final. Diu: el més important és mostrar confiança damunt l'escenari. Segons les seves paraules, a menys de 3 mesos del famós concurs que es retransmetrà a França i Mònaco per televisió.
2: I anem amb més esports, en aquesta vegada del Diari d'Última Hora, que dissabte destaca que en vela el port de Pollença reuneix 123 regatistes d'Optimista Trofeu Colònia.

0: També parla, en aquest cas, el diari de Mallorca, d'ahir diumenge 27, el gatisme, diu, el rècord mundial es resisteix a Pollença. Diu, Llihune va avançar amb l'esprint, l'esperadíssim competitivitat etíope a davant Godana. Adrián Guirado i Luz Tesuri s'aproclamen campions de Balears als 5 quilòmetres amb una prova que va reunir a 370 corredors. Diu, Llihune i Godana es van quedar a mig minut del rècord del món situat a 12 minuts 49 segons. I també el diari Última Hora d'ahir diumenge 27, xarra del rècord mundial, es resisteix, diu, els etíopes Adine Llihune i Gemuse Godana es van quedar fora la postmarca tan perseguida en 5 quilòmetres, mentre que l'argentina Maria Luz Tesuri es va imposar en femenines.
1: I de fins aquí aquest repàs de la premsa escrita. Ara, quan són les 9 i mitja, anem a destacar els titulars de les portades digitals d'avui dilluns 29 de setembre.
2: Estau escoltant l'informatiu de Ràdio Pollença.

Anem a fer una ullada a la portada digital del Diari de Mallorca. En aquests instants, encetant en futbol, diu els 45 minuts de malson de Sergi Darder davant l'Almeria. El centrocampista artenany, després de ser suplent per decisió tècnica, va haver de suplir a Morales darrere el descans i va estar especialment erràtic i perdut damunt la gespa. L'arribada de turistes a Balears segueix a l'alça pesada l'estratègia de contenció del govern. El maig concentra el creixement. Diu que les illes reben 8,21 milions de visitants entre maig i juliol, un 2,1% més que el mateix període del 2025, mentre la despesa turística augmenta un 7,4%. En el cinquè mes vengueren a l'arxipèlag més de 2,4 milions de turistes, amb un augment del 6,3%. El juny, 2,7 milions, un 0,6% més, i el juliol es superaren els 3 milions de persones amb només un 0,2%. UGT acusa els hotelers de Mallorca de frenar la jubilació anticipada de les cambreres de pis. El sindicat ha demanat ajuda al PSI perquè el govern central els incorpori a la llista de professionals penosos i prepara una jornada estatal. Judicia una empresària per estafar a inversors a Mallorca amb la garantia d'un dipòsit de diamants. Concentració i sopar a la plaça de Cort perquè no hi hagi ni un Mari Carmen més. El sindicat de llogaters de Mallorca es concentrarà el dilluns a la plaça de Cort de Palma per reclamar l'aprovació del denominat decret Mari Carmen sense modificacions. En investigació, la policia deté un professor per amenaçar de mort a la ministra de Sanitat, Mònica García. En energia, un parc fotovoltaic a 200 metres de la urbanització Gelatzó, a Calvià, supera el tràmit ambiental. I en esports, una entrevista a Sílvia Guidi. Diu, les dones de 30 anys tremolen quan em veuen a una competició. La professora de Pilates disputarà el 3 d'octubre al Teatre de Petra la Balear Cup, que va guanyar l'any passat. Retornarà a l'activitat després d'un problema cardíac i al final d'any l'abandona. Em diu el meu fill, no me presenta els seus amics ni boig. No, és que no encaixo com una mare normal. No em veig com una dona de 62 anys, explica. Les infraccions forestals copsen les multes mediambientals a Balears. El govern imposa 213 sancions per aquest motiu l'any passat, més de la meitat de les gairebé 400 penalitzacions ecològiques registrades el 2025. Les actes aixecades per infraccions contra el patrimoni natural i la biodiversitat es varen triplicar el 2025 respecte del 24. L'apoteosi de les festes d'Esbarmar a Binissalem. Binissalem posa la cirereta a les seves festes d'Esbarmar amb una darrera jornada marcada per l'ambient en Ucarrés, la participació de veïns i els actes més tradicionals del programa. Detingut per robar habitacions d'hotel de Mallorca mentre els turistes dormien. Un jove de 27 anys obre una tenda de pinsos a Palma. Diu, la locura urbanística juga a la nostra contra. Una entrevista també a Maria Lladró, ex-vicepresidenta de Lladró. Diu, venc a reivindicar que la família se menja l'empresa per berenar. I furora la

0: A una fira del Variat de Palma, avui em sento més mallorquí, diu qualcú. Els centenars de persones degusten algun dels grans clàssics de la cuina mallorquina, les 13 casetes instal·lades a Pedreguerau, cada una gestionada per un dels establiments o projectes participants d'aquesta edició. I un darrer titular en esports, l'Atlètic Balears torna a anar-li malament i sumen només un punt a Cieza.
1: I seguim ara amb el digital de l'Ara Balears, que encerta amb aquest titular el perill de beure de l'aixeta. 145.000 illencs viuen sense aigua potable, i és que nitrats, salinització i sobreexplotació degrada les reserves subterrànies d'aigua a les Balears, mentre el creixement urbanístic i poblacional esgota els aqüífers. I Miquel Llebrés i Maria Llebrés, les nostres filles s'han estimat més estudiar que dur cafè de Can París. És un sacrifici molt gros a Sencelles. Les famílies del CEIP Mitjà de Mar, fartes del govern i l'Ajuntament de Manacor, asseguren que l'escola no et segura ni pels nostres fills. Prohibir la compra especulativa a fons voltor i protecció contra els desdonaments després del cas de Mari Carmen a Madrid. I en succés on mor el jove de 16 anys que va xocar amb una bicicleta contra un mur a Eivissa. I a part forana, Porreres presenta FAR, un projecte de suport a les famílies monoparentals. I també et succeeix mort l'home ferit a l'incendi d'una barraca a Sant Josep. I a Felanitx, més de 2.000 coloms seran utilitzats com a blancs de tir. Fan un repàs per la llengua, un article signat per Francesc Roger, diu digues-li com vulguis, però no català. I després, Pere Garau Borràs signa aquest article, llengua amb embarbussaments, paraules llargues i diccions complicades. I els Premis Rosa Bueno reconeixen la plataforma renovable, sí, però així no, asseguren. I el govern espanyol boicoteja l'estratègia del PSIP contra la massificació turística. UGT torna a denunciar Sonreus, cadaves, descompostos, cucs i aigua bruta. DAM perd el segell de projecte estratègic després del tancament de Gama. I en planes internacionals, acord a Groenlàndia, s'han acabat les tensions entre els Estats Units i Europa? És una pregunta. I després, per una altra banda, OpenAI admet que els seus models van intentar accedir sense permís a webs del govern dels Estats Units. I amenaces d'aniquilació i plantades històriques balanç d'una assemblea general de l'ONU menys unida que mai. I en planes de cultura, Carles Arrabassa assenyala els enemics subtils del català i crida a no canviar de llengua. I Marta Ferrer queda molt de camí, segura, per fer un àmbit musical de la dansa o els altres tipus de teatre més jove.
2: I acabem fent una ullada a l'edició digital del diari Última Hora, que obre parlant d'habitatge. Balears perd el control de 14.000 pisos protegits. Dels més de 24.000 habitatges de protecció oficial que hi va arribava a les illes, només en queden 10.000 que caducaran de manera imminent. D'urbanisme, desenes de macroobres foraden la costa de Mallorca per construir més mansions. Els nounats a les Balears rebran una cistella de benvinguda amb una carta de la presidenta Proens. Sanitat de l'Hospital al Saló de Casa. L'ingrés a domicili a Son Llàtzer creix un 48%. Com va morir la meva mare, el fill d'Angelita? Fa més d'un any que espera la resposta sobre la mort al mar. Alan Crell reclama les conclusions forenses sobre la mort de sa mare, el cos de la qual va ser trobat un mes després de sortir a navegar amb la seva parella a El Toro. Comerços de Mallorca, adéu al darrer font de Maria de la Salut, el font de Can Joan Terès, tanca les seves portes després de més de 12 anys i deixa un buit entre els veïnats del poble. Denúncia veïnal, onada de robatoris de comptadors a les comunitats de veïns de Son Güells. de la crisi de l'habitatge, que empats a sol passen una segona nit disposats a aguantar el que calgui. La mallorquina Samantha Hudson és a l'acampada a la Porta del Sol i diu: a la merda el feixisme i el govern progressista, visca la classe treballadora. Mari Carmen anima els acampats de sol, diu: lluiteu, defenseu el que és vostre. I el sindicat de llogateres crida a ocupar la plaça de Cort aquest dilluns pels companys de Madrid i per totes les Mari Carmen de l'Estat. El Tribunal Superior de Justícia de les Balears confirma la demolició de les obres il·legals en un molí protegit. Cort havia ordenat l'esbocament i els tribunals ratifiquen que és una infracció que no prescriu. Després parlarem de meteorologia. L'AEMET anuncia un canvi de temps a Mallorca. Avisa que arriben xafats intensos. Economia: Balears és la comunitat que més triga a pagar els proveïdors. La geolocalització d'un mòbil robat porta la policia fins a l'atracador al Parc de la Mà. L'IBAVI ordena desallotjar l'antic hospici de Solla per risc d'esfondrament. Arxivant la causa contra un home acusat de mostrar els genitals a una lota nutrent de Manacoinca. Veïns de Llucmajor demanaran al ple de Cort revisar la taxa d'escombraries de 2026 després dels problemes als serveis. Crisi migratòria a Ceuta. El delegat del govern a Ceuta demana ser rellevat del càrrec. De la guerra a Rússia-Ucraïna, almenys 2 morts i 8 ferits a Kiev després d'una altra nit d'atacs russos en drons i míssils. Ucraïna llança un atac massiu contra dipòsits de combustible al sud de Rússia. El Congo supera els 8.000 casos confirmats d'Ebola i s'apropa als 4.000 morts. Les ventes de cotxes elèctrics i híbrids se disparen a les Balears mentre que els de dièsel i benzina s'enfonsen. I acabam en titulars esportius. L'Almeria desquicia el Mallorca i romp la màgia de Somoix. Mallorca 0, Almeria 1, el resultat del partit d'ahir diumenge Somoix. I de ciclisme, Brandon McNulty es proclama campió del món de ciclisme en ruta a Montreal i Enric Mas abandona. I el Poblense aconsegueix la seva primera victòria mentre que l'Atleti Balears empata i el Mallorca B perd contra el líder. I d'arribar a les 9:41 minuts, repassant els titulars dels diaris, ara ja tot seguit el temps.
3: Ho escoltes, ho sents, és Ràdio Pollença, la teva ràdio.

0: I d'anem a veure com tenim la previsió meteorològica en aquesta darrera setmana de setembre i primera d'octubre, que encetarem dijous, i avui, com cada dilluns, tenim la previsió del nostre meteoròleg Jaume Reinés. L'escoltam.
1: Bon dia. Començam la jornada amb un ambient fresquet de primera hora del matí. Avui, a Pollença, han tingut una temperatura mínima de 19 graus. Pel que fa a l'estat del cel, avui esperam una jornada amb més núvols que aquests darrers dies. Aniran passant núvols alts, però també apareixeran alguns de baixos que, en determinats moments, poden deixar el cel bastant ennuvolat. Tot i això, en principi, avui no s'esperen precipitacions. Aquesta major presència de núvols també ajudarà a frenar un poc les temperatures durant les hores centrals del dia. La màxima avui quedarà al voltant dels 30 graus. Pel que fa al vent, bufarà flux de component est amb algun com moderat. I aquest vent també el deixarà notar a la mà. Les condicions marítimes s'aniran alterant lleugerament, passant de marejol a maró, sobretot a les zones més exposades al vent de llevant. Si mirant cap a demà, dimarts, començarem el dia amb bastanta nuvolositat. Durant el dematí, el cel podria estar força tapat, però a partir de migdia aquesta nuvolositat s'anirà rompent i quedarà un cel més variable o mig ennuvolat. De moment, tampoc esperant precipitacions. Les temperatures canviaran ben poc respecte d'avui, amb una mínima d'uns 19 graus i una màxima que tornarà a quedar al voltant dels 30 graus. Per tant, continuem amb matinades fresquetes i migdies encara lleugerament càlids. I si ampliem la mirada cap a dimecres i la resta de setmana, la paraula que millor defineix el temps aquesta setmana és la variabilitat, ja que aniran passant diferents bandes de núvols que es tornen deixaran el cel més tapat i en altres moments permetran que surti el sol. Ara mateix els models no indiquen cap episodi important de precipitacions, tot i que entre dijous i divendres no poden descartar algun plogim o ruixat feble i puntual. Pel que fa a les temperatures, es mantindran bastant estables durant pràcticament tota la setmana, sense grans pujades ni davallades. Continuaran, per tant, amb valors agradables a primera hora i un ambient encara càlid durant el migdia. En resum, entrant dins d'una setmana de temps variable, però bastant tranquil, amb més núvols, poques opcions de pluja i unes temperatures que es mantindran sense grans canvis.
0: I de, ja heu sentit en Jaume, encara continuem amb aquestes temperatures sense grans canvis. L'Agència Estatal de Meteorologia ho diu, màximes que encara poden fregar els 33 graus aquí a Pollença, les mínimes també les tenim entorn dels 20 graus. Fem un repàs ara de com tenim les dades a les nostres estacions. Al Calvari ara mateix la temperatura és de 23,8 graus. La mínima no ha davallat de 20,6 i això ja era les 7 i mitja d'1 de matí. Per tant, en la nit han tingut una temperatura més alta que aquests 20,6 al Calvari. El vent ara entra de xaloc, de sud-est, ho fa 6,4 km per hora d'intensitat en aquests instants. El baròmetre marca 1.019,5 hectopascals i l'humitat a Pollença la tenim a un 57%. I en un moll, la temperatura que marca l'estació de Club Nàutic en aquesta darrera actualització és més alta, 25,2 graus. No ha davallat el termòmetre d'un moll a 21,9. Ha estat la temperatura més baixa i això ha estat a les 8:00 de matí. Ara, al port de Pollença, el vent està entrant de llevant, ho fa a 9,2 km per hora. L'humitat en un moll està al 75,3% i la pressió atmosfèrica 1.018,4 hectopascals. Idò, aquestes són les dades de les nostres estacions i acabem fent una ullada a la situació marítima, que bé, com mos avançava amb aquesta bonança, tampoc no hi ha cap avís. L'AEMET no ha activat cap avís tampoc a les costes de les Balears. Un vent a la, entre Formentor i Cap de Pere tenim un vent moderat, onatge molt feble en aquesta jornada d'avui. Un de matí és més tranquil. A partir de migdia podria pujar un poquet el vent en el sector nord-est de Mallorca.

0: Idò, fins aquí la informació meteorològica, 9:47 i anem al misteri. Ja ho m'havia obert el micro, ja. Tenim misteri, tenim misteri, eh?
1: Tenim un misteri avui, senzillet, que després tenim una agenda ben carregada i necessitem temps, però avui parlarem... Fa dies, que anàvem a xerrar de tortícolis. Fa dies que ho tenim allà pendent en el nostre guió.
0: Estava a la gelera.
1: Estava a la gelera. Vos heu aixecat mai amb torticoli, per cert, castellano, torticolis.
2: Torticolis.
1: Torticolis. Català, no és esdrújola, és plana.
2: I és torticoli.
1: Torticoli o torticoli? Torticoli, deu ser.
0: Sona estranyíssim, eh?
2: Sona torticoli. Molt estrany. Això hauria de telefonar a Ana Teresa Cànaves, igual que mos digués que...
0: Ana Teresa tindrà un nou espai. Ana Teresa s'ha jubilat, ara hi ha Ana Catalina, que també li han de fer una menció per demanar aquestes coses, però Ana Teresa la tindrem de col·laboradora aviat.
1: Molt bé. Perquè clar, si tenim mal de coll, és una altra cosa.
2: Mal de coll i mal de gargamella.
0: Idò. Que sap més intern. No?
1: Quedeix, quedeix torticolis en castellà.
2: Sí, sí,
0: sí,
2: sí.
0: Evidentment.
2: Oh, contractura, Ventura. Contractura, si tens una contractura.
1: M'he contracturat, sí.
2: M'he contracturat.
1: Però és molt llarg. M'he contracturat i m'he dormit malament.
0: Tenim torticolis, ho hem de reconèixer.
2: Sí, sí, sí.
1: Bé, idò, com a curiositat, la paraula torticolis o torticoli ve d'un francès, torticolis, que en el mateix temps ve de l'italià torticolli, tortocollo, que vol dir coll tort, així, literalment, tal qual. Però vaig trobar curiós que és una paraula que s'emprava ja antigament a França, atenció, al segle XVI.
2: Ostres!
1: Ja fa temps que
2: sí,
1: tenim tortícolis.
2: Ha plogut, ha plogut.
1: Però no ho feien referència normal de coll, en el principi, sinó que l'expressió tortícoli se referia a certs falsos devots que inclinaven el cap per aparentar recolliment i religiositat. És a dir, que s'emprava un poc com a per enfotre't-se'n del que volien aparentar que eren més religiosos, que eren fals devots o hipòcrites, i s'emprava l'expressió. Després ja sí que va derivar a això, a tenir les cervicals malament, contracturades, i idò, és un concepte que emprem ja des del segle XVI. 1535, vos sonen aquests anys, 1500,
2: sí, sí, sí.
1: 40,
2: sí,
1: 50...
0: 50, 1550...
2: Què fas tu, Joana, l'any 1535?
0: 1535, però el 1550, Jaume, és que és una data molt important.
2: 1550, 31 de maig de 1550, és una data que...
0: Ja s'ho sap, la nit del 30 al 31 de maig de 1550.
1: Res, que això va passar després també en el castellà, en el segle XIX, nosaltres també, com dèiem, ho podem dir en català, però no és esdrúixola, sinó com ja han dit, plana. Tot això ja vos ho hem explicat. Això és una curiositat per avui, després vos volem posar cançó de setembre, perquè nosaltres tenim amb un pla, que era posar moltes cançons que xerraven de setembre, som a final de setembre. No n'hem posat quasi, perquè l'actualitat...
0: I tenim temps encara, tenim dos parell de dies.
1: Vinga, idò, l'actualitat pitja molt, però avui que no tenim en Bruno, quin has triat, Jaume?
2: Jo he triat en Agnès, de cap d'enviar ara mateix. Hem triat aquesta, n'hi ha un fotimer, el que passa que he triat la d'en Agnès Obel, September Song. No és massa animada per un dilluns, hauríem d'entrar un poc més animada, però bé, està molt bé. És un September Song. És una cançó de setembre.

0: Informació, música, cinema, cuina, esports, política.
1: Tot el que necessites ho trobaràs a Ràdio Pollença.

0: Molt bé, i de Jaume, vols afegir una cosa en aquest
1: sí,
0: tema?
1: Sí, que... escolta, Anna Isabel, jo vaig dir, no molt animada per començar una setmana amb moltíssima energia, perquè és pianista, és una pianista danesa, i és compositor i cantant, i moltes d'elles, o sigui, toca el piano i canta. Aquesta només era instrumental, i també recordar simplement, ràpidament, que dia de 9 d'octubre, si qui la vulgui veure i qui vulgui gaudir a Barcelona, hi ha un concert. Ja està.
0: Molt bé. I de dit això, tenim 4 minuts per l'agenda, una agenda que encetam dilluns aquí a la ràdio, i vos repassam, recordam que hi ha reunions informatives del Club de Lectura demà dimarts 29 de setembre a les 7 a Can Llobera, espero, Club de Lectura Infantil, i en el Port de Pollença el Club de Lectura començaran les sessions en el darrer dimarts de cada mes, en aquest cas les inscripcions és a info@siracusacultural.com.
2: Més coses, la tercera edat de Colònia té un cap de setmana a Caladó, els dies 16, 7 i 8 d'octubre, una excursió a Marineland aquí al Vial el dia 5 d'octubre i un viatge a Galícia el mes de novembre, de 7 a 12, si voleu més informació, acosteu-vos a la seva oficina.
1: I l'Associació de Persones Majors de Pollença tenen aquest dinar aniversari de 11 d'octubre, el menú clau aperitiu, fri, porcella, etc. També tenen ball i música en viu, el preu són 25 euros per als socis i 30 per qui no ho són. Podeu adquirir els tickets de dimarts i divendres de 6 a 8 a la mateixa oficina de l'associació.
0: Sí, és important recordar que enguany aquest dinar el fan a la pista de futbol del Pavelló, aquí a Pollença. Més coses, avui hi ha campanya de donació de sang en el local de l'Associació de Veïns d'un Moll, o cap vespre, i podeu reservar cita a donasang.org.
2: I hem de recordar que avui a la darrera de les xerrades que organitza AFAMA amb motiu del Dia Mundial de l'Alzheimer. Avui, doncs, l'educadora física Paula Bargall xerrarà sobre el paper de l'exercici físic clau per la prevenció de la salut cerebral, i això serà a les 6:30 a la Fundació Roger Villalonga. Les inscripcions és gratuït, però us heu d'apuntar al 629 61 11 73.
1: I diverses quintades s'han posat en marxa. La Mirau, la quintada de la 67, formada precisament per nascuts l'any 1946, celebrarà un dinar de germanor dia 2 d'octubre, això és aquest divendres, al restaurant Cavallet del Dimoni. Les inscripcions les podeu fer al mateix restaurant fins avui, dia 28 de setembre, i el preu són 35 euros. Voleu més informació? Podeu telefonar al 621 143 854.
0: I la quinta del 56 fan una crida a tota la gent que va néixer aquell any, que enguany fan o han fet 70 anys. I ho volen celebrar amb un dinar que posarà en data un pic que se confirmi el nombre d'assistents. Per tant, si sou del 56, contacteu amb Antoni al 666-553-550.
2: I també hi ha trobada de la quintada del 54, que celebrau enguany 72 anys. Teniu-hi, doncs, una trobada, un dinar, en un restaurant La Parra, dia 31 d'octubre. Les inscripcions se poden fer allà mateix.
1: I la tropa de cornetes i tambors del Soldà, de dia 5 al 15 d'octubre. Tenim jornada de portes obertes, o jornades de portes obertes. El trobareu dilluns i dijous entre les 8 i les 9 al pati de Joan Mas. També faran una reunió informativa aquest dijous, dia 1 d'octubre, a les 8 a la Fundació Roger Villalonga.
0: I Can Bum celebra l'Assemblea General de l'any demà dimarts a les 6:30. Està oberta a tothom, a totes les persones i entitats sòcies.
2: El Club Rotari de Pollença fa l'operació Quilo aquest dissabte i diumenge. Els trobareu, idò, a les portes del supermercat tant de Pollença com d'un Moll. Els hi podeu donar, idò, material per anirà destinat a persones en situació de vulnerabilitat, aliments de llarga durada, materials i estris d'higiene personal o productes de neteja de llar és el que necessiten.
1: I demà dimarts 29, Vial Mesquida, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, xerrarà de trast amb Sebastià Perelló a les 8 al Club Pollença.
0: Bon, anem a divendres. Es projecta el curt documental Més que una botiga, innovació social en cooperació sanitària. Posteriorment hi haurà una xerrada col·loqui en Cidi Girous, responsable d'aquest projecte. Això és divendres a les 7:30 a Can Bum.
2: Divendres també hi ha conferència dedicada a xes que ha ensenyat al Club Pollença, L'Espira, quan el magazín és un barrobí, a càrrec de Mateu Coll, a les 8.
1: I entrem ja al cap de setmana, dissabte 3, hi haurà la presentació del llibre Els búnquers, de Ferran Guallar, obra guanyadora del Premi Pollença de Narrativa 2025, editada per Cossetània Edicions. A les 6, a Can Llobert, es repartirà als assistents un exemplar d'aquesta obra. Tot seguit hi haurà actuació musical de càrrec de Dana Baquer i Xisco Cladera.
0: Ràpidament dir-vos que dissabte també ha recitat líric a càrrec de la soprano Paula Riera i la pianista Malena Moncades en el Museu Dionís Bennassa a les 8 a les entrades a tiquetiver.com.
2: I l'adaptació de Quan venia l'esquadra són dissabte i diumenge en un saló parroquial a les 8 i a les 7 i n'hi ha un altre dilluns dia 12. Més tiquets a tiquetiver.com.
3: La intenció d'aprovar demà el decret llei d'habitatge mentre el carrer augmenta la pressió social amb centenars de persones acampades a la Puerta del Sol de Madrid després del desnonament de Mari Carmen, una dona de 87 anys la setmana passada. Malgrat la voluntat del PSOE, Sumar adverteix que l'acord sobre el text continua molt lluny i no descarta mobilitzacions.
4: Habitatge explica que el text inclou 10 àmbits d'actuació per protegir els llogaters davant els desnonaments, frenar les pujades abusives, regular el lloguer de temporada i també aplicar l'IVA als pisos turístics. Tot i això, la negociació continua oberta i genera divisió dins l'executiu. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha avisat avui mateix que el text encara està lluny de ser satisfactori i que ja no valen pagats. Aquesta falta de consens s'afegeix pressió a la ministra Isabel Rodríguez, que aquest dimecres haurà de retre comptes al Congrés davant l'oposició i els socis parlamentaris, com Sumar, Esquerra, Junts i el PNB.
3: Aquí a les Balears, avui a les 8 del vespre, la coordinadora d'habitatge i el sindicat de llogateres de Mallorca han convocat una protesta a la plaça de Cort de Palma en suport a Mari Carmen.
4: Una convocatòria a la qual també s'hi afegeix el sindicat de l'habitatge de Palma. El seu portaveu, Miquel Duran, en declaracions a l'informatiu Matí, assegura que ho fan per posar de manifest que també aquí a les Illes hi ha diari molts de desnonaments semblants al de Mari Carmen.
5: Tenim reunions els dijous a les 7, a la plaça del Mercat de Pere Grau, i sí que és vera que el darrer any hi ha molt més casos de lloguers, perquè la situació ha empitjorat molt, però sí que pisos de grans propietaris i desnonaments de persones amb necessitats o majors és un poc espai de cada dia.
4: En la concentració d'avui vespre també es valorarà si fer una acampada, com s'està fent a Madrid. Així mateix, a Barcelona, avui els sindicats d'habitatge han tallat algun dels carrers més transitats per reclamar que s'aprovi aquest decret d'habitatge.
3: Canviant de qüestió, els partits polítics han valorat avui el programa del dia l'aprovació per part del govern del projecte del que serà la nova llei agrària. Manuela Cañadas, de Vox, ha anunciat que li donarà suport perquè n'ha consensuat part amb el PP, mentre que la popular Salomé Cabrera defensa que s'ha consensuat també amb el sector.
6: Seguramente no sería la ley que hubiéramos hecho nosotros, que hubiéramos sido mucho más ambiciosos y mucho más valientes y hubiéramos a lo mejor protegido a todo el sector.
7: Se ha incorporado todo aquello que el sector necesita, por tanto es una ley útil que dará solución a una serie de problemas endémicos que se vienen sufriendo, da herramientas.
3: No pensa el mateix el PSIC, que considera que només s'ha pactat amb els grans productors, mentre que més per Menorca creu que es tracta d'una nova eina per turistificar el camp. Són els diputats Llorenç Pou i Joana Gomila.
8: S'ha fet cas en els grans productors i s'ha deixat de banda en els petits productors.
9: Afavorir activitats econòmiques que desplacen el que és agricultura i, per tant, en s'excusa d'ajudar els pagesos, el que fan és turistificar el camp.
3: I a Ceuta, el delegat del govern espanyol, Miguel Ángel Pérez Triano, ha demanat el seu relleu en el càrrec. Fonts de la delegació de la ciutat autònoma han confirmat que es tracta d'una decisió estrictament humana i personal que arriba quan es compleixen 2 mesos de l'entrada massiva de migrants a la ciutat.
4: Des de la Moncloa ja han confirmat que l'executiu central està enllestit la seva...

0: I d'arribar a les 9 i 16 minuts, primera entrevista de la jornada, primera entrevista de la setmana, com sempre, el Balda respon. Martí Mar, bon dia.
1: Molt bon dia, Joana, com estàs?
0: Molt bé, tu?
1: Fantàstic. Si estiguem millor, no m'ho creuria.
0: I de que duri, Martí, que duri.
1: Sí.
0: Bé, t'ha hagut un cant de setmana ben intens.
1: Interessant.
0: M'agrada deixar sempre temes de gent de parlar de res, però vinga, avui començarem així perquè la conversa mos hi ha d'avui, perquè m'agradaria començar, que nosaltres hem obert també el programa, destacant que divendres vam estar de celebració aquí a la ràdio, especialment la manera que tenim d'agrair a tota la xarxa de col·laboradors i col·laboradores que venen cada setmana, cada 15 dies, cada mes, quan poden, quan volen, a fer ràdio, que gràcies a ells poden tenir tantes hores de programació.
1: Hombre, tu pensa dues coses. Primer de tot, ho he dit algunes vegades, no hi ha molt d'ajuntaments que tinguin ràdios municipals. Crec que n'hi ha, ho han dit alguna vegada, Artà, no sé exactament com està, hi ha Alcudi, hi ha Sa Pobla, hi ha Pollença, no sé si hi ha Marratxí i Calvià. No crec que hi hagi més coses.
0: Que siguin municipals.
1: Municipals, eh? No sé si el gai de...
0: No, Titoieta és una ràdio de col·laboradors. Aquesta sí que és de col·laboradors.
1: Sí,
0: voluntariat.
1: Voluntariat, de qualsevol manera. Però de ràdios municipals n'hi ha molt poques. És veritat que la ràdio...
0: És que
1: Calvià...
0: municipis grans, a la ciutat com Inquemana, per exemple, no en tenen.
1: No en tenen. I Calvià és... Calvià pensa que és un municipi potent, eh? Vull dir,
0: Calvià té molt de dobber, Martí.
1: Té molt de dobber, ja ho sé, vull dir, però bueno, és un municipi de 50.000 habitants i moltes zones turístiques, etc. També reben, no sé per què, molt de formació per part del govern de les Illes Balears. Però bueno, això és un altre tema. Per tant, jo estic convençut que ser de les poques ràdios, a més que dura, ja fa molt d'anys que dura, vull dir, estan parlant de més de 20 anys, vull dir que no és una cosa, no és una flor d'estiu, que a vegades comença d'arrencar de cavall i torada d'asa. I a més ha passat per distintes etapes, vicissituds, però jo crec que sempre s'ha mantingut amb una línia de servei. Jo crec que això és important. El que tu deies, que hi ha aquesta sopar de col·laboradors crea cohesió. La gent se sent reconeguda per la feina que fa. És igual, és un sopar, però escolta com és que un sopar. De moment mos vareu deixar una clau, mos vareu regalar una clau, que en què dic, sou claus, de qualsevol manera. I això també és una forma simbòlica de dir, escolta, dir la ràdio sense voltre no seria adequat. I a més jo crec que hi ha un altre element per jo important, i és que la ràdio, tenint en compte que Pollença té Sant Vicenç, té Humoll, té Pollença Nucli, Formentor, no sé si arribam,
0: En Ferran Morba confirma que sí.
1: Bé, idò, qualque dia formen tots un altre món, eh? És una altra cosa, però Pollença, Moll i Sant Vicenç és realment una realitat en què la gent se sent poble, se sent comunitat. I crec que la idea de que realment la gent participi en distint tipus de programes, crees comunitats, crees cohesió, crees aquesta vertebració, crees sentit de pertinença, i jo crec que això és el més important d'aquesta ràdio, no? I a més que realment hi hagi un bon rotllo, un bon rotllo en els professionals, en els col·laboradors, inclús en els polítics, de qualsevol manera, pot ser que qualque vegada deien qualque cosa, hi ha debat polítics, hi ha entrevistes a l'oposició, no ho veuen, en fi, jo crec que se tracta d'un equilibri entre la part política, la part social, la part d'esport, la part de vi, la part de tot, i jo crec que això, per tant, enhorabona, la veritat, a tu com a directora, però a tots els que han fet possible fins a arribar aquí, a tots els que fan possible la ràdio, perquè això no surt de l'aire del cel. Jo crec que això ha de reconèixer. Hi ha professionalitat, hi ha gent que realment viu la ràdio i la viu d'una forma molt professional, perquè les coses no te pot posar davant un micro si no ho planifiques. Vull dir, ho has de preparar. Bé, tu, què tinc que dir-te jo, tu?
0: Sí, però bé, nosaltres que som professionals que hi fem feina, però jo sempre m'agrada dir que quan venen col·laboradors fan molta feina que seva prèviament,
1: sí.
0: No és obrir un micro i posa't a xerrar,
1: no.
0: Molta feina per preparar tots els programes que fan,
1: no.
0: Això s'ha de valorar moltíssim,
1: és que
0: i no cobren res, també s'ha de dir
1: i no cobren res, i penso una cosa, que això sense això la ràdio no existiria.
0: No.
1: Seria molt difícil omplir quasi 5 dies a la setmana de ràdio, no sé quantes hores, 8 o 9, sense col·laboradors seria, realment hauries d'incrementar un número de professionals que feien feina de forma significativa. Això és evident que se pot millorar les categories professionals, això tots ho sabem, però també és evident que realment sense col·laboradors això no existeix. A més, se xerra de tot, perquè hi ha llibres, hi ha esports, hi ha vi, hi ha cultura, hi ha cine, hi ha... Bueno, jo crec que això és el que dona que realment la gent se senti identificada. És a dir, si la gent escolta Ràdio Pollença, és per qualque cosa. I crec que això és important. I fins i tot hi ha gent que escolta Oplens, la qual a mi...
0: Molta gent escolta Oplens.
1: La qual me resulta realment...
0: Molta gent escolta en un polític.
1: També està bé, perquè jo crec que a vegades el que és tan conjunturalment en política, jo m'agrada dir-ho, perquè jo sempre he dit, jo m'he dedicat a la política a partir de 61 anys. Vull dir que no, abans m'he dedicat a la meva professió de professor, de catedràtic d'universitat, a fer les meves classes, les meves investigacions, el meu llibre, els meus articles. Ara, diguem, per compromís ho faig. Però jo crec que és interessant, per part dels polítics, que la gent t'escolti. Perquè a vegades la política no està en un seu millor d'un moment, no sé si ha estat mai, també t'ho diré sincerament, però que realment hi hagi la possibilitat que la gent t'escolti el que dius un Oplè, el que dius a les entrevistes, el que diu un damunt del diari. És important perquè ha de ser creïble. Jo crec que el gran problema de la política, que a vegades també, ara faré un periodisme, també té un problema a vegades de credibilitat. Quan se fan enquestes de la credibilitat o no, polítics i periodistes són els que estan en darrer lloc. Vull dir... I això diu moltes coses. Però bé, jo que Ràdio Pollença és un altre món, estic convençut.
0: I donant l'opció a interactuar a tots els oients que ara mateix tingueu qualque pregunta, proposta per fer-li a Novel·la de Pollença, mos podeu enviar un missatge en un mòbil de la ràdio 687-72-11-93 o telefonau al 971-53-54-55. Cada vegada som més la família de Ràdio Pollença Martí. De fet, nous col·laboradors, alguns varen poder venir a sopar, altres no, i també gent d'una franja d'edat molt gran. Tenim una persona que bé, no m'ho cansem de dir, l'any que ve serà centenari, que és la Francisca, i també tenim petits, que enguany el Consell d'Infants varen estrenar un programa aquest estiu i en un sopar varen fer la seva reivindicació. Que no sé si varen sentir el que varen demanar. Sí. Els va dir, què demanaria un polític ara que els tenim aquí? Varen sentir.
1: Sí.
0: Un arbre de Nadal de veritat.
1: Sí, bueno.
0: No, poc així ho varen
1: dir. Sí, jo és veritat, això tu saps que és un tema sempre ha estat polèmic, també és polèmic de vegades posar arbres, diguem, que les han hagut de tallar, m'entén, tot això, és igual. Jo crec que l'important és que la gent se senti que les seves propostes formen part del poble. I això jo crec que és el més interessant, perquè no tothom està d'acord en tot, gràcies a Déu, i hi ha diversitat. Si tot pensàs en el mateix, seria una cosa molt avorrida. Jo crec que la diversitat, el diàleg, la crítica ben fonamentada, un fet de no descalificar ni insultar, perquè jo per les xarxes a vegades que et aborronat, de veritat, i ho dic sincerament, les xarxes poden ser important, però no m'agrada que hi hagi qui insulti i que, a més, a vegades ho fa des de l'anonimat, que és molt fàcil, és molt valent, com se pot suposar, però crec que tothom ha de dir el que pensa, malgrat sigui críticament molt dur en els que actualment gestionen l'Ajuntament.
0: Martí, estan molt contents perquè tenim dos pollencins que han triomfat a Xangai. N'Àngela Font ha aconseguit la medalla d'excel·lència en el World Skills Xangai 2026. Han estat quatre intenses jornades de competició en joves professionals de 45 països. En Sergio Chavalia ha competit a la modalitat de jardineria i paisatgística formant equip amb en Sebastià Seguí i també l'han de felicitar perquè no ha quedat gent malament, tot i que no ha aconseguit aquesta medalla d'excel·lència, però també han quedat en molt bona posició. I bé, jo no sé si els hi preparareu qualque arribada. Encara són a Xangai. M'ho han enviat un missatge avui de matí que feien un poquet de turisme.
1: Està molt bé fer un poc de turisme després de la pressió que han tingut aquests dies. Però perquè el problema, jo que he estat a competició d'esquils i aquestes coses, el problema no et sabrà fer, no és tenir competència, no és tenir habilitats, que és evident, no et sabrà tenir imaginació, no et sabrà realment fer el que te diuen que facis, és tenir capacitat de mantenir de tota la pressió que tens durant aquests dies, perquè estàs competit amb altres, però sobretot amb tu mateix, perquè aquesta és la clau. Jo el que més m'agrada de tot això són dues coses. Una, la reivindicació absoluta de la formació professional. Si qualcú té dubtes, jo crec que els dubtes haurien d'anar molt aviat. És a dir, la formació professional és segurament un dels nivells educatius que va molt més enllà de tenir una titulació. És una professió per tota la vida o per una temporada de la vida i te dona aquelles habilitats, aquelles competències per ser un bon professional. Jo crec que en Àngela i en Sergi, cadascú en el seu nivell, evidentment, han demostrat que venen de Cap Verd, de Balear, d'Espanya, vull dir que és una és un procés, diguem, que de competir, vull dir, no és que siguin que t'han digitat i t'han dit vas a Xangai, no, han hagut de passar unes proves, unes competició concreta a nivell de centre, a nivell de Mallorca, de les Illes Balears, a nivell d'Espanya i ara, i crec que després ja a nivell d'Europa.
0: Sí, sinó, tenen Düsseldorf 2027, ja se preparen.
1: Vull dir que això demostra dues coses, per tant, jo crec que l'hem de formacionar, l'hem de reivindicar. I ell torn a repetir, m'agradaria, jo ho he demanat, no, d'una forma clara, que dins Pollença hi hagués més oferta de formació professional. Crec que seria possible, però hi ha d'haver la conselleria, hi ha d'haver els centres que d'acord amb ell estiguin d'acord. I després crec que també haurien d'estar d'acord una mica un món empresarial, dir que també necessita pressionar, perquè això és una cosa a tres bandes. Les empreses, que necessiten realment gent preparada, el centre educatiu, que és el que imparteix, i la conselleria, que és el que planifica i financia. I nosaltres, com a ajuntament, hem d'impulsar tot allò que sigui possible. Per tant, això en primer lloc. I després, en segon lloc, jo crec que ens hem de llevar el capell davant la feina feta per en Àngela i per en Sergi. Vull dir, en Àngela ha estat cinquena damunt del món, és a dir, una lota de 21 anys, és a dir, que no, és a dir, 21 anys està en procés de formació, a més, és a dir, una persona que ha estat capaç de canviar el que havia començat a fer.
0: Vull ha dir, competit en joves de 45 països.
1: De 45 països, i Xina ha estat la que ha tingut més medalles. Espanya ha quedat un número 15 dins un nivell global, que està molt bé, vull dir que

0: bona, que com a Pollencim ens sentim orgullosos de la feina que han fet i que en definitiva és el principi d'una bona vida professional, evidentment.
1: I de l'enhorabona una vegada més els hi donam, i gràcies a ells i a les famílies que també ens han mantingut informats aquests dies de tot el que passava per allà. Dissabte vas donar el tret de sortida a la Pollença Running, fet per 29 segons, no se va aconseguir, bueno, el rècord del campionat del món.
0: No, a més va estar bo perquè divendres hora baixa vespre va haver la presentació com a hotel Pollença Park, que deia la presentació. Jo crec que va ser una presentació molt bona, la veritat, va estar molt... Hi havia uns atletes més significatius, hi havia les entitats patrocinadores, hi havia l'Ajuntament i hi havia, evidentment, l'Associació Mitja Marató, no? I crec que se va fer una bona presentació, però lo interessant és ahir, a partir de les 6 de l'hora baixa, realment hi havia dos elements importants. Per una part l'elit, no? I per altra banda la gent, una cursa que tenia
1: popular.
0: La part elitista d'elite i la part popular. Jo crec que això és una bona combinació, perquè hi havia, no sé si em varen dir 800 o 200 persones apuntades, no? Vull dir que, lo qual demostra dues coses. Que hi ha molta gent que fa atletisme, que corre, hi ha molta gent que corre per muntanya, per pla, per tot, i després jo crec que dur a Pollença, en un bord de Pollença, aquests grans plusmarquistes mundials en temes de poder batir rècords, jo crec que és una cosa que cal agrair, i no mos cansarem de dir-ho, a l'Associació Mitja Marató. L'Associació Mitja Marató, que tu saps que aquest estiu el varen reconèixer en un reconeixement que fèiem a la distinció de la patrona, i jo crec que a més se va fer per unanimitat de tots els grups municipals, estan demostrant dues coses. Una, tenir un contactes brutals, perquè això, si no tens contactes, si no te sap moure d'aquest nivell, no pot ser. Després tenir una capacitat organitzativa, perquè l'organització va ser fantàstica. Jo varen dir gent que va venir a felicitar perquè realment van a altres events i no ha estat tan ben organitzat. Aquí se nota que hi ha una experiència de més de 15 anys en diferent nivell, no? Perquè l'Associació de Mitja Marató va començar com una cosa aficionada, però s'ha anat professionalitzant entre cometes, que l'any passat hi va haver un campionat de mitja marató, no sé si te'n records. I per tant, això jo crec que va ser dir, cal treure't-se una altra vegada, diguem, felicitar clarament a l'Associació Mitja Marató per la seva feina. Hi va haver molt d'empreses que de cop col·laboren perquè això sigui possible, perquè això, evidentment, costa d'obvés, no? També per havia la Federació Balear d'Atletisme, en fi, va anar per Teledeporte o 15 minuts que va durar realment la carrera, aquest rècord mundial de 5 quilòmetres, i va haver IB3, que també ho va retransmetre, la premsa se n'ha fet ressò, i a més, un moll va quedar com un espai realment que va quedar fantàstic, les imatges que hi havia de l'abadia, jo crec que és una publicitat, però una publicitat d'una cosa en positiu, no? És a dir, fer una cursa popular, una cursa d'elit, realment un espai com el que tenim, que realment l'abadia de Pollença, amb un espai que està homologat per fer aquest tipus de carreres, perquè s'ha d'estar homologat, evidentment, que la gent va disfrutar de veure los córrer. És veritat que no hi va haver rècord mundial per 20 i pico de segons.
1: 29
0: segons, però... Clar, pensa que aquesta gent, de qualque manera, tot ha d'estar mil·limetrat, perquè, en qualsevol cas, deien que feia una mica massa de ventet, que hi havia molta humitat, un 75% d'humitat, i que tot aquest tipus de coses, és a dir, se va perdre per 5 segons per quilòmetre, però així tot... 13 minuts, no sé, de 9 minuts, de 9 segons, demostra una velocitat brutal. També hi va haver una pollencina, una Mariona, ara no me'n recordo el llinatge, que va guanyar a la 10 quilòmetres, de dones va guanyar a la 10 quilòmetres, i crec que
1: Mariona Terrassa.
0: Una Mariona Terrassa, pollencina, de 7 anys.
1: Joveneta,
0: i va demostrar tenir una capacitat de sofriment importantíssima. Per tant, jo crec que va ser un èxit de participació, un èxit realment esportiu, que jo crec que és un èxit de públic, un èxit d'organització, un èxit d'impacte social, econòmic, polític, des del punt de vista de posar Pollença un moll en una situació important. L'any passat Teledeporte va ser realment de més una hora, més o manco

0: de retransmissió. Enguany va ser 15 minuts i l'any passat se va fer un estudi d'impacte que el van venir a xerrar, i això a nivell de publicitat jo crec que té un impacte importantíssim.
1: I de, això va ser dissabte passat, però aquest dissabte, dia 3 d'octubre, Pollença serà l'arribada de la desena edició de la Mai Mallorca 5000. Aquesta cursa reunirà 500 corredors, moltíssims de voluntaris, i bé, després de recórrer 72 quilòmetres, 5000 de desnivell per la Serra de Tramuntana, arribaran aquí a Pollença, la meta.
0: Sí, jo això, en fi, jo crec que està arribant un moment, un nivell, de que la gent es té ganes de fer aquest tipus de carreres que són duríssimes, eh? Vull dir que no, estan corrent i, o caminant alguns, diguem, d'una forma quilòmetres i quilòmetres. Jo crec que realment la societat actual, és veritat que tenim una societat complicada, però que hi ha moltíssima gent que fa esports, és important. A Pollença hi ha molta gent que fa esport, per tant, un element més de lo que és una mica aquest tipus de carreres, que també s'ha de regular molt el tema de la Serra Tramuntana, perquè la Serra Tramuntana també, l'impacte que hi pugui tenir també és important, però bueno, tot això acaba ja se regularà més, perquè no se pot fer de qualsevol manera, evidentment.
1: De parlar també de música, el Festival Mahler i va acabar un cicle de tres concerts en l'Orquestra de Cambra de Mallorca, els dirigia el propi Bernat Kecles, un gran concert.
0: Sí, la veritat és que hi va haver dues parts, una de la Simfonia número 10 i la Simfonia número 1, i jo crec que va ser un concert que la gent li va encantar, sobretot jo la darrera part de la Simfònica número 1, la Simfònica número 1 vaig trobar espectacular. A més, la gent ho va reconèixer perquè és una orquestra jove, de gent molt jove, ho diré tot també molt jove, i crec que se va demostrar que realment és un cicle. Pensa que m'apareix que aquest cicle va començar l'any 19, si no m'equivoco, o 19 o 20, i són aquest festival temàtics que l'any passat en Ravel, en Beethoven, Mozart, i enguany ha acabat en Mahler, que també és tot un espectacle. Jo crec que ja és l'acabament, diria jo, de l'estiu, per entendre'ns, no? A més, aquest estiu, tant el Festival de Música Clàssica de Pollença com aquest Festival Mahler, en què nosaltres col·laboram, no ho organitzam, vull que quedi molt clar, i col·laborant de gust, perquè crec que això també és important, s'ha fet sense que hagi plegut, eh? No sé si és bo o dolent, però que altres anys ha hagut d'anar a Palma o ha hagut d'utilitzar altres espais, no? Jo crec que ha demostrat un nivell important això d'aquest Festival Mahler, amb un públic també que hi ha de moltes edats, de països diferents, etc., no? I de Pollença. Jo crec que és un festival també consolidat i que realment seguirem parlant amb ells.
1: Vinga, tancam l'agenda destacant que també poden visitar una exposició que se va inaugurar ahir, que és a l'aire lliure, Sons de Mà, una iniciativa de l'Associació Patrimoni Viu, Investigació i Didàctica, l'Ajuntament hi col·laborau, i hem de destacar la feina d'Anna Diana Borràs Roder. La poden visitar fins dia 1 de novembre.
0: Sí, bueno, és una exposició senzilla, està davant una mica perquè ens entenguem en un moll de Pollença, quasi davant la cofradia de pescadors, i allà està posat un vidre, una sèrie de cartell que fan referència a Son del Mar, que són un cor. El corn, que de qualsevol manera és una espècie de la mà, però que s'ha utilitzat per distintes funcions. Tu saps que no només a la mà, sinó també a la terra. Moltes finques tenen corn, que és una forma de cridar, de donar un missatge, etc etc. No tothom la sap tocar, el corn. Jo no me surt, també, evident.
1: No és fàcil.
0: No és fàcil. Hi ha que tenir una tècnica especial. I bé, és per donar a conèixer una mica no només el que és el corn, sinó la seva funció, i que era una... s'està protegint molt, perquè abans aquestes coses no se protegien. Tu saps que a Pollença hi havia moltes nacles i malauradament han desaparegut, i les nacles s'han utilitzat per moltes coses, inclús per llums, és a dir, per fer llums o per, en fi, per mil coses, no? I això era una llàstima, perquè les nacles també eren unes depuradores naturals, igual que els muscles són depuradores naturals, no? I que realment, a més de que no han d'embrutar i contaminar en aquell moment, eren una forma de depurar naturalment les aigües que segurament no estaven tan contaminades com estan en aquest moment. Per tant, és una exposició que durarà un mes, més o manco. L'idea és que també puguin anar a les escoles i que se facin ressò d'un patrimoni que tenim aquí, que hem tingut i que hem de seguir mantenint d'una forma clara.
1: Vinga, Martí, deixant l'agenda, anem a parlar d'altres qüestions, com per exemple, vareu anunciar, Martí, vares comunicar a els integrants de la plataforma Stop Bateries de Liti que hi ha dos nous projectes previts en un municipi de Pollença. Els assumam en un dos dels quals ja anem a estar parlant al llarg d'aquests darrers mesos, dos nous. I bé, conta-nos un poquet amb quina situació estem ara.
0: Bueno, en principi, a banda de res, hem de dir que nosaltres ja hem demanat com a ajuntament per a tenir accés a l'expedient d'U2 que ja coneixíem. És a dir, tu penses que aquests dos ja tenen un procés, que s'han fet al·legacions, s'han fet informes, s'han fet dues plataformes, que s'han fet mocions polítiques, que s'han fet reunions a la conselleria, en grup parlamentaris. A la conselleria hi han fet dues reunions, és a dir, una per cada projecte concret, i realment demostra que hi ha una preocupació. Quina ha estat la meva sorpresa? Que va telefonar el director general d'Energia que volia venir a xerrar amb jo. Per què va voler venir? Simplement per comunicar-me que quan varen tenir la reunió darrere la plataforma em va dir que no hi havia cap altre projecte, però se nota que eren dos projectes que s'havien començat a fer, que varien tenir qualque defecte de forma, no sé quin defecte de forma, tampoc no vaig entrar en detalls, i que han estat subsanat aquest defecte de forma i per tant segueixen. Ara s'han publicat, s'havien de publicar aquest cap de setmana, ho tenc que mirar, s'han publicat aquests projectes i, per tant, està en exposició pública i, per tant, comença també tot el procés de poder fer al·legacions, de poder fer realment informes sobre ells, etc etc. Jo vaig comunicar això a la plataforma i realment vaig quedar amb ells d'un parell de coses. Primer de tot, jo tornaré a convocar a la plataforma realment constituïda. En segon lloc, a les entitats que realment han donat suport, la cooperativa Pagesa, les veïnats d'Humoll, la cofreria de pescadors i la sessió hotelera, que són aquelles quatre entitats que han donat suport realment sempre han donat suport a que no se facin aquestes magatzaments amb magatzem de bateries de liti, i realment a partir d'aquí definir una estratègia. Ara jo, el que ja penso no és dir no en aquestes, dir no a que Pollença sigui un espai d'emmagatzament de bateries de liti en zones rústiques. Aquesta serà l'estratègia, és a dir, és veritat que segons el planejament de Pollença no se pot fer, però com que poden ser d'interès autonòmic, això pot ser realment, és a dir, el planejament pot dir, però si són d'interès autonòmic i passen tots els controls i tots els informes sectorials que s'han de fer, doncs se podran fer. Estan parlant de quatre, inclús una de les que ara li han posat Bocoris, a mi ja me resulta una mica cínic, ho diré sincerament, hi ha Gilguero, tot això, el que va ser la primera, aquesta una es diu...
1: Perdó, la de Llenaire, la d'Humadrava i aquestes dues...
0: Dues que estan alrededors de tota la subestació.
1: Però també en sol rústic.
0: Sí, sí, totes en sol rústic. Aquest és el problema, realment. Ardimem. Tothom ha dit moltes vegades que està en un procés de transició energètica.
1: I aquesta moratòria, Martí, per projectes en sol rústic?
0: No se'ls... A dir, ara són a partir d'un moment que se va aprovar la moratòria, però aquestes són davant de la moratòria.
1: Aquests dos nous també són davant?
0: També són davant de la moratòria. Per tant, la moratòria és a partir de, i depèn, i s'han de fer estudis de com que dir què significa aquesta moratòria, on se podran fer, amb quines condicions, en fi, fer els estudis pertinents. En aquests moments queda claríssim dues coses, que en tenim quatre projectes, totes dins sol rústic, totes molt a l'entorn de la subestació que hi ha d'Endesa per la zona de
1: Llenaire.
0: De Llenaire, de Madrava, tot aquest tipus de coses. Tot és entorn d'això. Això què vol dir? Vol dir que realment que se facin aquest tipus de plataformes, de magatzem de plataformes, de magatzem de bateries de liti, és per poder vendre l'energia acumulada de les bateries de liti a la Endesa o a qualsevol tipus d'empresa elèctrica que hi hagi aquí o a un altre lloc d'Espanya i que realment pugui estar a prop, és a dir, perquè és més barato, de qualque manera, de que se pugui en aquest, de vora la subestació, que per tant la connexió serà més fàcil, més ràpida. Jo ja ho he dit moltes vegades, però ho torno a reiterar, fa 7 o 8 o 9 mesos va venir a veure'm una empresa que no sé si l'ha presentat o no, perquè tampoc no me recordo, ja posen un ons que els interessa d'aquest magatzem de bateries, no? I li vaig dir, per què no anar en un polígon industrial? Perquè real, teòricament allà seria de qualque manera l'espai més adequat, és a dir, i em diuen, perquè aquí un metro quadrat de solars, un metro quadrat, som caríssims, més cas que a Madrid. I jo vaig dir, mira, anem a xerrar un parell de coses. Mallorca és petita. Un altre, Pollença, un polígono, ara hem acabat la primera fase, comença un altre polígono, són petits, és a dir, tenen l'espai que tenim, no som Castella-La Manxa, no Castella-La o que hi ha espais i espais i espais per posar tot el que tu vulguis. Per tant, un preu de metro quadrat és més que aquí que un altre lloc de Madrid, sí. Però si tots són interessos o purament rentabilitat econòmica anant malament, perquè nosaltres el que volem és que hi hagi una sostenibilitat ambiental, que hi hagi un respecte i una protecció a les zones rústiques, que realment s'impossibiliti realment omplir les zones rústiques, les zones rurals, de tipus d'indústries que realment van contra el que ha de ser un espai d'aquestes característiques. A més, que està de vora xalets, en fi, hi ha tota una sèrie de factors ambientals, de mobilitat, etc, que són importants. Per tant, però interessa el guany econòmic, vull dir, per tant, aquest fet de fer-ho en zones rústiques és perquè és, perquè realment compren o arrenden amb opció de compra solars determinats, que els propietaris potser són espai, que potser no hi treus una rentabilitat, perquè tots sabem que l'agricultura i la ramaderia no és massa rentable en aquests moments, però és evident que fan un mal ús realment d'aquest espai. Per tant, nosaltres, com a ajuntament, plantejarem ja a més de fer les al·legacions, de fer els informes que s'hagin de fer, etc, moció en tot el grup municipal dient que Pollença com a municipi diu no en aquest magatzem de bateries, simplement per dues coses. Una, perquè no respecta el sòl rústic, no el protegim, i perquè realment un nivell d'inseguretat que pot crear és molt important. Per tant, nosaltres el que volem és que si s'ha de fer, se faci en condicions de seguretat, de sostenibilitat ambiental, d'intentar tots els elements de control siguin possibles. És evident que a la societat actual un nivell de risc zero no existeix, però sí que hem de posar totes les prevencions, totes les mesures necessàries per impedir que hi hagi qualsevol tipus d'acció negativa, però que i si n'hi ha, que realment se pugui pagar, perquè aquesta zona rústica inclús són de difícil accés si hi ha un incendi, hi ha d'anar bomberos o ha d'anar altres tipus de... Per tant, creiem que realment això jo començo a estar preocupat, perquè estan parlant de quatre projectes que realment n'hi han estat capaços quasi cap de venir. Si han vengut a l'Ajuntament, la primera va ser Gilguero, que va donar la cara i que
1: heu tingut contacte només amb Gilguero
0: i que van venir perquè de qualque manera van veure que hi havia un nivell de crítica significativa,
1: de reacció
0: significativa. Per tant, què vull dir amb això? Que realment ho han fet per un compte, el que fan no és que sigui il·legal, evidentment ho han fet perquè la normativa ho possibilita. És veritat que hi ha una normativa europea i estatal que possibilita aquest tipus de magatzemament de bateries, d'energia en definitiva, sigui aquesta de liti o sigui solar o d'altre tipus, però creiem que no se pot fer en contra del que és un municipi. És a dir, jo crec que el que més me molesta d'aquest procés és que no tenim quasi dret a res. Tenim dret a fer els informes, a fer al·legacions polítiques, a donar suport a la plataforma, hauran de fer accions determinades sobre aquesta qüestió, i això és el que realment me preocupa. Tant preocupats realment, perquè estan parlant de quatre projectes que realment en aquests moments estan necessiten d'informes sectorials, a més de tots les al·legacions altres, i que l'informe més important és l'informe mediambiental. Eh? Vull dir, i això...
1: I de quatre són ja projectes que estan en tramitació, Sol Rústic i Pollença. Anem a parlar d'Uple, Martí. Uple se va celebrar dijous de la setmana passada. Es varen aprovar un compte, es va aprovar un compte general corresponent a l'exercici 2025 i la declaració de disponibilitat de crèdit pressupostari a les extensions per part de l'oposició.
0: Sí, bueno, va ser un ple més curt de la legislatura.
1: No, de la història, no, de la història d'aquesta legislatura.
0: De la història no ho crec. Hombre, a vegades s'han fet plens extraordinaris d'un sol punt.
1: Sí, però com ordinari.
0: De plens ordinaris, diguem. Clar, un ple extraordinari normalment també les feim de matins, tu ho saps, solen ser un o dos punt màxim i, per tant, en una hora acabam. Però que és normalment que hi pot haver mocions, que hi ha prets i preguntes, que hi ha distint punts, normalment tothom estava feliç.
1: No va arribar a les 3 hores.
0: No va arribar a les 2 hores.
1: Sí, a les 2 hores no va arribar.
0: A les 2 hores, jo, del qual la gent va anar content i vàrem poder anar a fer unes tapetes en tranquil·litat, perquè a vegades quan surt de les 10:30 a casa i tot està tancat.
1: No, dijous que hi ha ruta de tapes.
0: Hi ha ruta de tapes, tot això, no? Jo crec que hi ha un parell de coses que m'interessa destacar, no? En veritat, l'aprovació de comptes generals, pensa que hi va haver ja una comissió especial de comptes que se van aprovar i que això va a exposició pública i no hi ha hagut cap tipus d'al·legació. Va ser repetir tots els arguments que se va fer al respecte d'aquest tema, per tant, en tot cas, se va tornar la regidora de Catalina Carbonell, va repetir moltes coses de lo que havien dit de l'entrevista que hi va haver aquí, inclús va venir a un debat que hi va haver entre tots els punts polítics, i que l'Ajuntament de Pollença té una solvència important. Tenim la regla de despesa que de tots els indicadors no han complert, però la regla de despesa a mi me sembla una regla bastant lamentable, però està aquí poder dir. És a dir, el govern de les Balears, la seva regla de despesa l'ha superada en creixes. Avui diu que el govern de les Balears està 46 dies a pagar en un proveïdor, nosaltres en 26 dies. Vull dir que tenim superàvit cada any, tenim uns 50 milions de remanent que estan treballant on en com poden suposar, per tant, és un ajuntament sòlid i un ajuntament que necessita, això sí, de tenir una estructura professional millor de la que tenim per funcionar millor, i amb això hi estan treballant. Després jo, el que més m'interessa destacar és el que vàrem aprovar, se va aprovar per unanimitat de tots els grups, és el tema de l'aprovació definitiva d'un canvi de modalitat d'execució de l'unitat del Cala Molins, de Cala Molins. Hi havia una modalitat de que realment depenia de la iniciativa privada, i nosaltres el que volien és que fos iniciativa pública, perquè des de que hi ha l'iniciativa privada no avançam. Per tant, s'ha passat d'un sistema de compensació, que era que l'iniciativa privada, a un sistema de cooperació, que l'iniciativa pública. De què se tracta? Se tracta de que tota la zona de Cala Molins, on hi ha un pàrquing, on hi ha un bar a Mallorca, tot això, és una unitat d'execució. Això en aquests moments ja tenim, la majoria d'espais són públics, i se tracta de, en aquests moments, s'està fent una tassació, una valoració de lo que queda, entre el qual hi ha un bar a Mallorca, que és una mica el que queda.
1: Només queda un bar a Mallorca,
0: sí,
1: realment.
0: Sí, sí, que ha de ser... Tot això ha d'espai públic. Això, evidentment, és un tema que es complexa, però s'està fent per part d'una tècnica amb valoracions, arquitectes, fa una valoració d'aquestes zones. Evidentment, pensa que hi ha d'haver un carrer que s'ha d'alinear, perquè en aquest moment, si està fixat el bar Mallorca, surt una miqueta, tot això s'ha d'alinear. I una vegada que hi hagi aquest procés de reparcel·lació, evidentment, això s'exposarà, s'ha de veure exposició pública, i farem un projecte d'urbanització, que és una zona verda i una zona de pàrquing d'aquella zona de Cala Molins. Quan hi va haver tot això, perquè va ser possible que l'Hotel Molins edificàs i incrementar la seva edificabilitat, això va suposar que l'Hotel Molins donàs una quantitat, 1.300.000 euros d'entrada per fer aquesta reparcel·lació, per fer aquesta en fi, per veure la valoració que costarà l'Obart Mallorca, i després, si s'ha de projectar d'urbanització, no està tancat que se pugui seguir negociant amb l'Hotel Molins perquè sigui una projecte d'urbanització que bàsicament sigui pagada per la iniciativa privada, que és en definitiva el que s'han pogut beneficiar de tot aquest procés. Jo crec que això és important perquè estava aturada des de fa molta estona. Ara nosaltres l'hem agafat per les nostres mans des de l'urbanisme aquesta iniciativa, i el que volem és que segurament a la propera legislatura tenir un cal al Molins millor del que tenim en aquest moment.
1: És a dir, que com a part privada s'hauria d'expropiar el Bar Mallorca. És l'únic espai que queda.
0: Sí, per això s'ha de fer una valoració, també hi ha propietaris, en fi, se tracta de... No és un tema fàcil, mas aquest tipus de coses, perquè se pensa que hi ha un bar, hi ha una persona que ho té llogat, hi ha propietaris, i d'aquest tipus de coses s'ha de veure com tot aquest, tot plegat ho miram de tractar dins d'aquesta reparcel·lació, i després projecte d'urbanització, que significarà fer un projecte adequat a el que és Cala Molins i Cala Sant Vicent, que sempre he dit que és un espai molt significatiu de Pollença, evidentment. És un espai, a més, important l'estètica, ja no diré el cavall Bernat i aquestes coses. També, evidentment, és un espai que acaba ja tenim hotels de més nivell, de més qualitat. Tenim un punt negre, que és aquella esplanada que hi ha davant l'Hotel Molins, aquella esplanada hi havia un bar, tant recordo, que gestionava tot això, que això depèn de costes. Nosaltres estem cansats d'anar a costes, i les costes que ha de decidir. Nosaltres hem dit que estaríem disposats a gestionar aquest espai en dues condicions. Primera condició, que evidentment, si hi ha contenciosos judicials, que no ens afectin. És a dir, el que no podem fer és nosaltres ho gestionarem, però si d'aquí X anys se diu que Costes ho va fer malament, nosaltres no ho volem pagar, el que ha fet malament Costes, evidentment. I després hem de veure de quin cànon hauríem de pagar. És a dir, si te diuen un cànon de 200.000 euros a l'any, evidentment que no, perquè per posar 200.000 euros a l'any has de posar, diguem, que la gent hagi de fer la gestió a través d'una licitació d'aquella zona de bar o d'un servei que pugui fer, has de posar un preu absolutament disparats. Per tant, varen posar les dues condicions. Encara la resposta no la tenim. I ho han començat a fer des del primer moment. I han passat fins ara tres directors generals de Costes, vull dir, i això, i hem fet reunions sobre aquest tema, però el que ha estat
1: durat. Ja fa anys, a veure si l'estiu qui ve...
0: No ho crec.
1: Encara no?
0: No. Però és Costes, és dir, Costes, malgrat nosaltres, hem apretat en tot el sentit. I després, el darrer tema que jo m'interessava és el tema de la convocatòria de les reguladores, que ja la convocatòria de segon concurs d'artesania de Pollença. És a dir, pensa que la Fira de Pollença d'Artesania necessita a vegades de canvis, de renovació, perquè l'artesania, tot i que se xerra molt, pues, està complicada. És a dir, Pollença acaba ja manca artesans, això és una realitat, i Mallorca també, i l'altre volem estimular aquest concurs d'artesania a fer efecte de que realment revitalitzar aquest tipus d'espai, d'economia, que jo crec que és una economia propera, però cada vegada més difícil, perquè tu saps que l'artesania és cara, perquè se fa manual, i això significa, diguem, tenir un poder adquisitiu. Està treballant, i en aquest moment el regidor Antoni Cànovas de Fires està treballant per la Fira d'allà, ja té bastantes coses començades, i això serà un element més d'aquesta fira.
1: Més temes encara mos queden per xerrar, Martí. L'Agència Balear, Abaqua, l'Agència Balear de l'Aigua de la Qualitat Ambiental Abaqua, han fet una nota de premsa informant de la reparació d'emergència de la canonada que vesteix Pollença, que varen haver d'arreglar, recordant que això mos remuntam en el passat 11 de juliol, aquest trencament que va posar en risc el subministrament d'aigua en un municipi que consumeix uns 5.100 metres cúbics diari, i bé, expliquen amb una nota de premsa com va ser l'incidència, una avaria que va deixar la situació del dipòsit municipal de Pollença molt compromesa, i bé, ara han fet aquesta informació, han donat constància d'aquesta informació, i jo te volia demanar un poquet com està aquest procés de bé, ja havíeu anunciat que se repararà un tram que pareix curt però que és importantíssim d'aquesta canonada.
0: Mira, tu saps quantes avaries hi ha hagut des de l'any passat? De 7.
1: Clar, que hagin afectat i s'hagin fet públiques no són tantes,
0: no
1: però n'hi ha hagut moltes.
0: N'hi ha hagut 3 o 4 que sí que han afectat d'una forma o d'una altra. Nosaltres a vegades tampoc no hem volgut crear una certa alarma social, perquè aquestes coses que alarma social, perquè en aquest moment de l'estiu el 50% de l'aigua mor bé de la desaladora, i nosaltres quan tenim un problema hem de fer que ho pous vagin a tope, i ho pous no, aquest és el plan B que tenim, és a dir, posar ho pous a treure amb tota l'aigua possible. Què ens preocupa? Que des de l'any passat a ara no s'ha fet cap tipus d'inversió, no s'ha fet cap tipus de canvi de la canonada. Ara sí, que varen tenir fa unes setmanes una reunió amb Abacua, el conseller del mar i del cicle de l'aigua, i varen dir que ara aquest abans de maig de l'any que ve hi haurà, diguem, una inversió d'uns gairebé 1 milió d'euros amb un 900 quilòmetres, amb 900 metres. Però necessitem que els altres sectors també se facin, perquè m'assembla, per les notícies que entenc, que se va rompre en aquest altre, que en aquest moment no se renovarà. Nosaltres vam demanar que se fes això, lògicament, aquesta renovació d'aquest gairebé un quilòmetre, però que s'hi mirarà l'altre, perquè en definitiva se tracta d'una canalització de l'aigua, però que acaba ja té una vida útil realment lamentable. Vull dir, s'està rompent contínuament de 7 vegades. I com se, de 7 vegades, a vegades està mínima, però a vegades la darrera que hi va haver va afectar només la pressió de l'aigua i una zona del calvari, bàsicament, va ser un dia, i jo comprenc que un dia sempre és complicat, però bé, és evident que ens hem de conscientitzar que el tema de l'aigua és un tema que cada vegada més problemàtic, que el consum de l'aigua s'està disparant, que realment cada vegada utilitzant més aigua, que hem de ser conscient que el grifo s'obri sempre, però que l'aigua no és infinita, i que plou cada vegada manco, que realment tu pous s'han de renovar. Nosaltres abans a l'hivern no s'utilitzava aigua de la desaladora, ara sí, perquè realment volem que el pou se descansi una mica, que se puguin omplir si plou, espero que plogui aquesta setmana, diuen AEMET i tot un meteoròleg, però necessitem realment que tenir unes fonts i unes pous que realment funcionen. Estem parlant d'un 30% d'aigua desalada tot l'any, i un 70 de pous i fonts. Per tant, ens preocupa, però han de ser conscients de que aquesta renovació de la xarxa serà, jo crec que, important.
1: Martí, ara són les 11 i gairebé 2 minuts, i hem de dir que en aquesta hora el Consell de Mallorca i la Fundació Roger Villalonga estan signant un acord per posar en marxa l'emblemàtic campament juvenil de Cala Murta, una trobada que era això, la concentració, la convocatòria a les 11 d'aquest matí de dilluns a la finca de Cala Murta, on també a l'acte hi ha assistit el conseller de Presidència, Toni Fuster, el director insular de la Serra de Tramuntana, Antoni Solivelles, i la directora insular de Joventut i Participació, Carmen Ripoll. I doncs s'està signant aquest esperat conveni.
0: Sí, jo estic assabentat, lògicament, d'aquest conveni. Pensa que l'Ajuntament varen donar la llicència d'obres, que espera que properament se pugui començar, perquè jo crec que és una obra, no sé si estan parlant d'un 1.300.000 o 1.400.000 euros d'una inversió important per tenir un campament així com toca. Tot i que la història de Cala Murta és una història molt guapa, que no estava tan professionalitzada, jo he estat monitor de quan hi havia les colònies d'estiu, i crec que era bo, diguem, aquest canvi, diguem, d'aquest nivell de professionalització o de fer possible la seva durabilitat en el temps. Jo estic content d'aquest conveni. Nosaltres vàrem fer possible realment la llicència i vàrem fer molta de feina, i ara estan xerrant també la Fundació Roger Villalonga, perquè aquest conveni, que afectarà a tots, a tot el Mallorca, només unins de Mallorca, realment nosaltres volem un espai, unes setmanes, un dia determinats, que ho estan negociant per la gent de Pollença, pues el lot de Pollença. I això és el que en aquest moment, una vegada que hagin fet aquest conveni en el Consell, nosaltres farem acabarem aquesta negociació, que van començar on hi havia serveis socials, hi havia educació, hi havia medi ambient, perquè realment ens interessa que les escoles, les entitats concretes, puguin tenir un espai per gestionar per als seus afiliats, per al seu NIM, per als seus atlots, per, en fi, també des de Pollença. És veritat que pollencins i pollencines podran anar a aquests campaments que farà el Consell, però en llistar per tot Mallorca. Si nosaltres tenim algunes setmanes per fer això, també és important, perquè Cala Morta no deixa d'estar d'impollença.
1: Molt bé, i de Martí, ho deixem aquí, vols afegir qualque cosa?
0: No, vull recordar que a Fama avui acaba el cicle de conferències sobre l'Alzheimer, que realment jo crec que les vull felicitar, perquè realment aquestes són hasta conferències pedagògiques, informatives, que realment fa pensar una mica en una problemàtica que pareix que mai t'arribarà a tu, però que te pot arribar, i que per tant a vegades cal ser egoista per ser solidari, a vegades pensar en un que això te pot passar, i crec que, ho he dit moltes vegades, la Fama fa una feina impagable en tots els sentits. Ja li agradaria a tots els pobles significatius i més importants i més grans de Mallorca tenir una entitat com a Fama o Prodis, perquè estan fent una tasca que les administracions no arriben, i per tant enhorabona, i avui la darrera conferència de les tres que s'han fetes.
1: Molt bé, i de bona setmana, Martí, fins
0: igualment.
1: Dilluns que ve, adeu.
0: Gràcies, adeu.
2: La tardor ve carregada de radioactualitat, entrevistes, esport, cuina, música i entreteniment. Tot el que passa a Pollença, a les veus dels nostres protagonistes i molta música per acompanyar-te cada dia. Aquesta tardor, posa Ràdio Pollença al 107.9 de la FM o radiopollença.net.

0: Ràdio Pollences, comunitat.
1: Som la Catalina Solivelles i vos vull convidar a venir a veure una nova versió de Quan venia l'esquadra, que va ser un text que jo vaig interpretar fa 12 anys. En aquesta nova versió, la taula de feina de Nacesc Ensenyat condensa tot el seu món recordat i així seguim celebrant a Nacesc Ensenyat.
2: Quan venia l'esquadra aquest dissabte 3 i diumenge 4 estrena al Saló Parroquial del Port de Pollença i dilluns 12 d'octubre al Club Pollença. Les entrades ja estan disponibles a tiquettip.com i a l'Oficina de Cultura. Canvia l'estació, canvia el paisatge, canvia el ritme i a Ràdio Pollença continuem aquí, al teu costat. Aquest és el so de la tardor a Ràdio Pollença. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet a radiopollença.net.

0: Són les 12 i 13 minuts, és el moment de fer un repàs. Les notícies més destacades d'aquest dematí aquí a Ràdio Pollença. A Pollença, Àngela Font ha aconseguit una medalla d'excel·lència als WorldSkills Shanghai 2026. Font acaba cinquena en la modalitat de cuina, mentre que el també pollencí Sergi Xocavià ha competit en la modalitat de jardineria paisatgística, formant part de l'equip amb Sebastià Seguí.
1: Àngela Font Xocavià, alumna del Col·legi de Formació Professional Juníper Serra, torna de Xangai amb una cinquena posició mundial a la modalitat de cuina i medalla d'excel·lència després de quatre intenses jornades de competició en joves professionals de 45 països. Un resultat extraordinari que reconeix mesos d'entrenament, esforç, constància i compromís. Àngela hi ha arribat després d'aconseguir la medalla d'or dels Spain Skills 2026 celebrat el passat mes de febrer, un resultat que li va permetre formar part de la selecció espanyola i competir en aquesta cita internacional. La medalla d'excel·lència que ha aconseguit reconeix els participants que obtenen resultats destacats més enllà de les medalles d'or, plata i bronze, però aquest èxit també és el resultat d'un gran equip que l'ha acompanyada durant tot aquest camí.
0: La delegació mallorquina ha comptat també amb el pollencí Sergi Xogavia, alumne del CEIF Joan Taix, que ha competit en la modalitat de jardineria paisatgística, formant equip amb Sebastià Seguí. Tots dos han assolit també molt bons resultats a una competició mundial d'altíssim nivell. Els pollencins encara són a Xangai, però ens envien aquest missatge.
2: Hola, aquí des de Xangai, pues molt contents, orgullosos i amb les expectatives enormes de cara a Europa.
3: Pues ha estat una experiència increïble, jo encara estic un poc que no me crec res de lo que m'ha passat. Ho hem disfrutat moltíssim, no podia arribar a pensar que això seria així i tornar molt contents, molt orgullosos de tota la feina feta. Ho he lluitat, que això és lo important, i res, que super contents amb els resultats i res, a disfrutar-ho ara.
1: Tant Font com Xogavia continuaran vinculats al circuit de competició d'excel·lència i de formació professional a la participació prevista a Euroskills Düsseldorf 2027, on tornaran a representar Espanya en l'àmbit europeu.
0: Informació que arriba de Punt Jove d'aquest mateix dematí, i és que a mitjans d'octubre tornaran a tenir una nova voluntària europea i serà aquí al municipi un any. Tornaran a iniciar així els tallers lingüístics amb ella. Si us interessa, les preinscripcions ja es poden fer a través d'un formulari que trobareu a través del Facebook Punt Jove. Els tallers de conversa seran d'anglès i d'alemany. Els d'anglès els dimarts, dimecres i dijous, en cap vespre, i el dilluns cap vespre també d'alemany. Els tallers s'inicien la setmana del 20 d'octubre i a Pollença es faran a l'aula d'estudi del Parc Infantil, en un moll a l'aula d'adults Miquel Calllong. Tenen un preu de 25 euros trimestrals. El Consell de Mallorca i la Fundació Roger Villalonga signen un acord per posar en marxa l'emblemàtic campament juvenil d'aquí a la Murta.
1: El president del Consell de Mallorca, Llorenç Calmés, i el president de la Fundació Roger Villalonga, Pere Antoni Borràs Roger, signen aquest matí un acord per posar en marxa el campament ubicat a la finca de Cala Murta. A l'acte també hi assistiran el conseller de presidència Toni Fuster, el director insular de Serra Tramuntana, Antoni Solivelles, i la directora insular del Jovent i Participació, Carmen Ripoll.
0: L'Ajuntament organitza la segona Diada de la Gent Gran, una jornada adreçada a les persones majors de 65 anys, que se fa aquest dijous, 1 d'octubre, coincidint amb el Dia Internacional de la Gent Gran.
1: La trobada se celebrarà al poliesportiu de Pollença, a la pista de futbol, i comptarà amb diverses activitats al llarg del dia. La jornada començarà a la 1:30 amb un dinar de germanor que inclourà paella, postres i beguda a càrrec de l'equip de Joan Ferriol. El preu del dinar són 15 euros i les persones participants hauran de dur el seu propi plat, tassó i coberts. A partir de les 3, la festa continuarà amb un ball de saló amb música a càrrec de Sebastià. Els beneficis recaptats amb el dinar es destinaran a les associacions de persones majors del municipi i a l'obreria del Puig de Maria. Els tiquets es poden adquirir fins avui dilluns 28 de setembre, els punts següents. El Parc de Pollença ho podeu fer. Electrodomèstics Reus, Associació de Veïns del Parc de Pollença i Associació de Persones Majors Mà Blava. I aquí a Pollença, Electrònica Quadrada, Drogueria Reus, Associació de Persones Majors de Pollença i Tercera de Colònia Pollença.
0: Més qüestions. L'Institut d'Estudis Baleàrics ha posat en marxa una nova edició del programa Trobades de Conversa, una iniciativa que té com a objectiu facilitar la pràctica oral del català en contextos informals.
1: Està tot un programa gratuït i s'hi poden apuntar les persones de qualsevol municipi. El programa posa en contacte aprenents de català amb persones catalanoparlants habituals que actuen com a guies de conversa i l'objectiu és crear uns espais de comunicació reals que ajudin els participants a guanyar fluïdes i confiança en la llengua catalana.
0: Si no estàveu interessats, la informació i les prescripcions la trobareu a les xarxes de l'Ajuntament. Anem ara en planes culturals. Aquesta setmana s'estrena una nova adaptació teatral de l'obra de Xesc Ensenyat Quan venia l'esquadra, que interpretarà Catalina Solivelles.
1: Es faran tres funcions, aquest dissabte 3 d'octubre a les 8 al Saló Parroquial, diumenge 4 d'octubre a les 7 també al Saló Parroquial i dilluns 2 d'octubre a les 7 serà el torn del Club Pollença. Les entrades les teniu disponibles a tiquettip.com a l'àrea de cultura. Escoltam a Catalina Solivelles, la seva protagonista.
4: Som la Catalina Solivelles i vos vull convidar a venir a veure una nova versió de Quan venia l'esquadra, que va ser un text que jo vaig interpretar fa 12 anys i en aquesta ocasió tornar a revisitar aquest text ha estat per jo un exercici de memòria. En aquesta nova versió, la taula de feina de Xesc Ensenyat condensa tot el seu món recordat i al mateix temps, com vos deia, suposa un punt de trobada entre passats, el seu i el meu. En aquesta ocasió, creem una tronyella de records entre l'una i l'altra. I així seguim celebrant en Xesc Ensenyat. Moltes gràcies.
0: I seguim xerrant de Xesc Ensenyat perquè el Club Pollença organitza també un cicle de conferències per recordar-ne la seva figura.
1: Aquest divendres dia 2, cicle de conferències dedicades a Xesc Ensenyat al Club Pollença amb l'Espira quan el magazín és un barrubí. Serà càrrec de Mateu Coll a les 8 al Club Pollença.
0: I per cert que el Club Pollença també reprèn el Cineclub aquesta setmana.
1: Així es tornen les projeccions de cinema al Club Pollença amb la col·laboració de Cine Ciutat. Aquest mes d'octubre es podran veure pel·lícules com Lionel, Jim Queen, Casos 137, Suportant el Paradís o Corredora. Les sessions són sempre a les 8 i el preu són 4 euros pels socis i 6 per als no socis.
0: I la primera de les sessions ja és aquest dijous, 1 d'octubre, com dèiem, la pel·lícula Lionel. El Rotary Club Pollença torna a organitzar l'operació Quilos aquest cap de setmana, dissabte i diumenge.
1: L'entitat tornarà a recollir aportacions dels ciutadans als principals supermercats, tant de Pollença com del Port de Pollença. Per això demanen que les persones aportin productes de primera necessitat, que aniran destinats a persones i famílies en situació de vulnerabilitat del municipi. Entre els articles més necessaris es troben aliments de llar durada, material d'estris d'higiene personal i productes de neteja per a la llar.

0: Anem ara a parlar d'esports. Ja sabeu que aquest cap de setmana han tingut la Pollença Running Fest, organitzada per l'associació Mitja Marató i l'Ajuntament. Les curses van ser aquest passat dissabte en Omoll i podem parlar ja de diferents resultats.
1: Sense cap dubte, la cursa de 5 quilòmetres va ser la protagonista, on els corredors etíopes Adisu Yihune i Gemuchu Godana varen intentar batre el rècord del món. Els atletes varen creuar la meta per aquest ordre amb un temps de 13:09, a 29 segons del rècord del món, que es troba actualment en 12:49. En tercer lloc fou per Víctor Ortiz de Puerto Rico amb 14:15 i Javier Guerra fou quart amb 14:21. El campionat de Balears fou per Adrián Guirado, amb un temps de 14:55. En femení, l'argentina Maria Guz Tesuri s'imposa amb 16:12, aconseguit també el campionat de Balears de la seva categoria. Maria Baró fou segona amb un temps de 16:17. En 10 quilòmetres, Charlie Outon queda primer amb 34:08, Ethan Roberts Kutz i Jack Genier.
0: I en l'àmbit femení d'aquesta 10 quilòmetres també hi destaca la gran victòria i la jornada de la jove atleta pollencina, la Mariona Terrassa, de Vital Esport, que en només 17 anys se va imposar en aquesta cursa llarga, la de 10 quilòmetres, que recordem tenia un caràcter popular, però ho va fer, com dèiem, imposant-se amb un temps de 42 minuts 97 segons. Seguim encara amb més esports. Hem de recordar que aquest cap de setmana tenim una altra cita a Pollença. Serà l'arribada de la desena edició de la ME Mallorca 5000. La cursa per muntanya reunirà 500 corredors i un centenar de voluntaris aquest dissabte després de recórrer 72 quilòmetres i 5.000 metres de desnivell per la Serra de Tramuntana.
1: Aquesta prova, una de les cites destacades del calendari de cursa de muntanya de Mallorca, completarà el seu exigent recorregut amb arribada a Pollença després de travessar la Serra de Tramuntana partint des de Solla. La cursa ha presentat oficialment aquesta setmana la seva desena edició en un acte celebrat a Lloseta. Aquesta presentació ha reunit corredors, voluntaris, patrocinadors, autoritats i persones vinculades a la trajectòria de la Mallorca 5000. L'edició d'enguany mantindrà el recorregut principal de 72 quilòmetres i 5.000 metres de desnivell positiu amb sortida a Solla i arribada a Pollença. A més de la prova principal, la jornada comptarà amb la Mallorca 1.000 de 24 quilòmetres i 1.060 metres de desnivell positiu i amb la modalitat de relleus que permet completar el recorregut de la Mallorca 5.000 dividit en tres trams. L'arribada a Pollença serà el punt final de la Mallorca 5.000 i posarà el municipi en el centre de la jornada esportiva. La prova compta amb la participació de la Federació Balear de Muntanya i Escalada i amb el suport d'empreses i institucions com Amereijos, Reale, Timón, Garden i l'Ajuntament d'Inca. Les inscripcions les podeu fer a elitechip.net.
0: Hem parlat d'atletisme, de curses de muntanya, hem de parlar també de bàsquet, perquè l'equip més 40 del Club de Bàsquet Colònia Pollença ha passat un cap de setmana espectacular, diuen, a Cádiz, competint en el cinquè torneig Las Cortes.
1: Les jugadores i el míster han passat molt bons moments, tant dins com fora de la pista, vivint una gran experiència al costat d'altres equips de diferents indrets de la península. I, a més, duent cap a Pollença la Copa de Terceres Classificades de la seva categoria.
0: També us poden donar ja resultats en vela. Beltrán López se n'ha enduit el trofeu Colònia a la Badia de Pollença. El regatista del Club Nàutic de l'Arenal es va imposar en aquesta regata d'Òptimis que es va disputar el passat cap de setmana. Ho va fer per davant de Bruno Nueschen i Bartomeu Jaume. Recordem que el Club Nàutic va tancar ahir diumenge una nova edició d'aquest trofeu Colònia, prova puntuable per al campionat de Mallorca d'Òptimis. Després de dues jornades de competició a la Badia d'Omoll, en les que se van poder completar les sis mànigues previstes, una prova que va reunir a més d'un centenar de joves de diferents clubs de l'illa i la classificació final, com dèiem, bastant cancel·lada per Beltrán López de l'Arenal, que acabà el campionat amb 7 punts nets. El regatista ha sumat 3 victòries seguides i dominà la competició fins la darrera màniga, en la que un vintelló passà a ser el seu descart. La segona posició fou per al seu company del club, Bruno Nueschen, que finalitzà amb 14 punts, i Bartomeu Jaume, també de l'Arenal, va completar el pòdium absolut. Jan Palau, del Club Nàutic de Palma, que va quart, seguit de Luca Nueschen. Bé, són alguns dels resultats d'aquestes regates del passat cap de setmana. I així hem arribat a les 12 i 26 minuts. Deixam els esports, deixam també les notícies de moment. Són les 12 i 26, encara ens queda mitja horeta de programa. I en aquesta darrera estona hem de parlar de la segona diada de la gent gran. Els nostres convidats i convidades ja són aquí i d'aquí no res mos en explicaran què tenen preparat idò per aquest diumenge, per la festa de les persones majors de Pollença.
2: Ho escoltes, ho sents, és Ràdio Pollença, la teva ràdio.
3: Si no ho fas a casa, per què ho fas fora? Llança residus on toca.
4: Fòrum Talaia Nord. Vine i participa.
5: Ràdio Pollença, la meva ràdio.
6: No, la meva no, la teva.
5: No, dic la meva. Ràdio Pollença, ràdio amb la meva. Ràdio Pollença, la meva ràdio.
7: La teva ràdio.
5: Ràdio Pollença, la teva ràdio. De la tots. De la tots. De la tots.

0: Molt bé, nosaltres continuem aquí en directe. Són ara mateix les 12:30 des de matí i, com us hem vingut anunciant, aquest dijous, en commemoració del Dia Internacional de la Gent Gran, se duen moltíssimes activitats. Aquest dijous, dia 1 d'octubre, principalment, que és el Dia Internacional, se celebra aquesta interpretació. O fan aquesta interpretació d'aquest dia i se duen totes aquestes activitats. Tenim moltíssima gent. Tenim una taula tal, jo us ho he dit, però és una taula de matances, això, avui. Tenim, per una banda, Ana Maria Morro, que és la regidora de Benestar Social. Com estàs, Maria? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Després començarem, si no m'equivoc, perquè això quan són tanta de gent és molt bo de fer barulletxa. Eh? Tenim en Andrés Nevado, en representació, o com a president, supòs, de l'Associació del Moll Mar Blava. Com estàs? Bon dia.
2: Així és, molt bé, gràcies.
0: Bon dia, benvingut.
2: Bon dia.
0: Després tenim en Joana, perdona, tenim en el temps per ordre, ja els tenc aquí abrullats. Tenc en Joan Ferriol, que és el cuiner. Joan, bon dia, com estàs?
3: Ah, bon dia, molt bé.
0: Després tenim en Joana Cifra, de persones majors de Pollença.
4: Molt
0: com
4: bé,
0: va?
4: Beníssim.
0: Després tenim en Tomeu Coll, si no m'abrull perquè ho tinc un poc aquí apuntat, Tomeu Coll, de persones majors de Colònia, que també ha vengut acompanyat d'en Joan Badell. Com esteu tots dos? Benvinguts.
5: Molt bé, bon dia.
0: I jo, que som en Jaume, que ja estem tots presentats. I vinga, una vegada que hem fet tots presentats. Maria, si mos vols explicar un poc, ja veig que ja la vareu fer l'any passat, he mirat, hem fet una mica de recerca, això és la segona edició d'aquesta diada de la gent gran, i més un lema molt xulo, que diu més de 65 i més viu que mai, que això és molt bo. Com es pots explicar?
1: Així és, és veritat que la iniciativa va sortir l'any passat des de l'àrea de benestar social per fer aquest dia, fer el dia 1 d'octubre, que és el dia internacional de la gent gran, fer una activitat un poc festiva i que hi pogués participar tothom que volgués compartir taula en nosaltres. I bueno, pues, l'activitat, creiem que aquesta diada va sortir bé, estan contents del resultat de l'any passat i bueno, vam trobar que des de l'àrea havíem d'impulsar aquesta segona diada, ja que havia anat bé la primera, i així ho hem fet. Per tant, si ho tens, mos ho permet, i bueno, ara ja ho tenim quasi tot en marxa, per dijous celebrarem tot junt aquesta segona diada de gent gran, i el que sí vull dir és que veure que aquí hi ha les entitats de gent gran del municipi, però que està obert a tothom, vull dir que no és condició que ningú hagi de ser soci d'una entitat de gent gran per poder venir a aquest dinar. Per tant, és un dinar que està obert a tothom. L'única condició, com diu en Jaume, tenir més de 65 anys i ser més viu que mai, per tant, això és l'única condició. Però no han de pertànyer cap de les entitats que hi ha en el municipi de Pollença. Per tant, convidam a la gent que s'animi a participar, a venir i a compartir aquest dia amb nosaltres, que després de dinar hi haurà ball. Per tant,
0: ara xerrarem tot això, Maria. Gràcies per fer aquesta introducció fantàstica i ara anirem a parlar dels protagonistes d'aquesta diada. Els que vulgui començar, jo, teniu els micros oberts, la gent gran sou vosaltres, o també 65, més viu que mai sou vosaltres. Per tant, els que vulgui començar, si t'apareix, començant per tu, Andrés, de l'Associació de Mar Blava. Com ho veus? Com afrontau? Ja em dic que no ets la primera, ets la segona que feis. Com si me'l vols fer una mica d'explicació de lo que fareu vosaltres, que portareu vosaltres en aquesta diada.
2: Bueno, nosotros ya, si es cierto que es la segunda, la primera quedaron bastante contentos la gente y nosotros nos hemos puesto en marcha con María, que todo lo que sea necesario, pues ahí estaremos con ella para apoyarlo y incluso también le hemos dicho también a todos los socios que pueden venir con sus amigos familiares, que sean personas mayores, para también participar, que sea no solamente para la gent gran, sino también para todos los que no sean socios.
0: Però una, el que ha dit la Maria, és a dir, independentment que siguin socis o no, sí que és un requisit que siguin majors de 65 anys. És a dir, jo, per exemple, no puc venir o no.

0: No, no me'n donareu de menjar.
1: No. De camarero, sí.
0: Ah, de camarero.
2: T'hauríem de donar no, de mallat.
3: De mallat, sí. No,
0: puc venir de camarer. N'he fet molt d'any. Vaig fer un parell d'any de camarero. O sigui, sé que sé de què va.
2: Sí, de voluntari va venir, perquè és veritat que les treballadores, l'equip de serveis socials hi serà allà, perquè són les que ens ajuden i muntam aquest dia. Per tant, no n'hi ha cap que tingui més de 65 anys. Els donaran dinar.
0: Molt
2: però
0: important.
2: Però sí que si te vols sumar un voluntariat, Jaume, estàs ben convidat.
0: Molt important aquesta feina de voluntariat, de que sí, moltes vegades no m'ho donen comptes aquesta feina que no sabeu, que quan arribam a un sopar, un dinar, ho trobant tot muntat, però és que aquesta hi ha hagut gent que darrere ho muntava.
4: I l'Ajuntament, perdona, jo t'ho digui, però l'Ajuntament té un equip que val fantàstic. La pena. Bueno. Val la pena perquè s'aporten meravellosament bé la gent.
0: Au, jo, Tomeu, ara que som en tu, que ara que fa paraula. Au, vinga, Tomeu, ara...
4: Sí, ara no hi et dic res.
0: Què vol dir? Veniu aquí a xerrar, sí. A la ràdio. No mos poden posar... No mos va ben a la ràdio.
4: No, però mos senten.
0: Mos senten, i d'aigua de xerrar, és molt important. Tu vens en representació de Caixa Colònia, de la persona de l'associació de persones majors de Caixa Colònia. Novetats que tancou que vulguis mencionar. Fa estona que no heu passat per la ràdio? Sí, jo crec que sí. Però que teniu moltes novetats, teniu moltes activitats, a més. Sí. Nosaltres el guardem a diari.
4: Sí, tenim activitat i tenim... Ja vàrem venir fa 2 mesos, per mi.
5: Sí.
4: De l'altre mes vàrem venir.
5: I vàrem
0: xerrar d'aquestes activitats. Vàrem venir amb en Joan Badell, també.
4: Sí.
0: I vàrem xerrar d'aquest viatge a Galícia. Tot
4: sí,
0: això.
4: Tenim un bon...
0: Teniu un bon berenar,
4: eh? Tenim un bon berenar. Tenim un viatge a Marineland i tenim... Però vamos, no hem hagut per xerrar d'això avui.
0: Ai, vinga,
4: no hem hagut perquè disfrutin les persones majors en un d'això. I és molt interessant perquè normalment sempre ho fem per els socis.
0: Sí.
4: I en canvi ara en l'Ajuntament és per tot el poble i s'haurien d'implicar més perquè hi queden molts, eh?
0: Perquè socis quan sou ara mateix, vosaltres?
4: Però nosaltres som un milenar.
0: Un milenar.
4: Milenar. I, però vamos, si cadascú duies, si tots els ossos vinguessin i duiessin familiars,
0: no hi cabríeu, eh?
4: Desbordaríem la Junta.
2: Aquí crec que hem de donar la paraula a en Joan Ferriol, a veure si té olles,
0: ho
2: seu aquí, olles tan grosses per poder donar.
5: No em preocupo, que per mi li són.
2: Tranquils.
5: No, però llavors ja cuines també.
4: La gent respon, així mateix la gent respon i els agrada.
0: Joan Cifre, de persones majors de Pollença. Vosaltres vàreu venir fa poc, perquè jo almenys me'n recordo que vau veure i vàreu venir fa poc i vàreu xerrar de les activitats que havíeu de fer. Vosaltres la primera hi éreu l'any passat, a la primera jornada o la segona?
6: No, no hi era l'any passat.
0: Ja també hi érem.
6: Hem canviat de directiva, però també ja érem.
0: Això, exacte, vàreu venir perquè havíeu canviat la directiva, sabia que qualque cosa havia passat.
6: I en guany també la gent està molt animada, moltíssim.
0: Quantes socis sou vosaltres, Joana?
6: Nosaltres ara en aquest moment són d'haver 460. No arribàvem a uns 500 i des que hem entrat la directora nova hem fet quasi 75 socis.
0: Convidada que vulguis fer, com hem de convidar aquests socis? Bé, els socis evidentment vendran, però el que de en Tomeu també, que a vegades és bé, si vinguessin tots els socis aniria molt millor, però bé, a vegades ens hem d'animar de pegar una estiradeta perquè no volen venir o per el que sigui. Jo entenc que a vegades pues, tens altres cafès. Però
6: n'hi ha que us acosta a arrenquer.
0: Sí.
6: Llavors, quan t'han vengut, ja me pensava
0: que
6: era això, i no, sí, tornarem. I us acosta, però llavors, quan t'han provat, ja està.
0: Només és l'arrencada.
6: L'arrencada.
0: Però ja quan fet de dins,
6: sí.
0: Ja està. I de vinga, passam en el cuiner, que si no tirem l'arròs, no tindrem
6: dinar. No dinarem.
0: Au, i de vinga, Joan, que mos prepararàs?
5: Home, ja m'han dit que hem de fer paella, perquè l'any passat ho han de fer a Fidoà. I perquè no sempre sigui el mateix, però mira, canviem un poquet i jo supos que n'hi ha bé. Sí.
6: De manera ho farà bo.
5: Home, nosaltres procurem més bé no fer-ho bo. A vegades vols i no
4: hi ha de surt.
5: O sigui que, bé, bo no és millor. Però la gent diu que està content d'altres.
0: Tu estàs acostumat a fer menjar per tanta gent.
5: Sí.
0: Sí, eh? Jo no t'ho conec. Pensa que jo, que has d'arribar, com que el que diu, que has d'arribar a passar part.
5: No, i aquí te vam conèixer, perquè jo no som pollencí.
0: Ara pollencí.
5: Sí, pollencí, perquè me van anar a obligar.
0: Ah, bé, te van enfermar de cap i...
5: Sí.
0: No. I peus.
5: I jo dic, no n'he fet per molta de gent.
0: Sí, sí. Molt bé. I, de, i Joan va dir que el tinc aquí, que no el veig quasi, quasi, perquè... Després, després... Man, tu, Joan...
1: Som molt empagueïdors.
0: Sí, m'ha dit que no vulgui xerrar. Diu, no, no me posis micro, que jo no vull xerrar, perquè som molt empagueïdors.
1: No, no té vergonya.
0: Dic, no me consta gens, jo, això que siguis molt empagueïdor. Joan, quina crida trobes tu que hauries de fer? Que hauríem de fer? Perquè això és molt important. Ara això després ho direm entre tots. Quina crida hem de fer perquè la gent s'animi i vengui? Que això és important d'aquests actes.
1: Bueno, jo la crida està clara, no? Jo vaig veure l'any passat i vam anar i la gent se va passar superbé, molt bon ambient, un dinar molt bo, molt bon rotllo entre tots i ens vam passar superbé. I jo d'aquí, ara aprofito que tenc un micro perquè no m'ha deixat molt... vull posar en valor el que tu has dit d'això de voluntariat, perquè voluntariat és més ample de lo que pareix, perquè nosaltres aquí tots som voluntaris. L'equip d'en Joan Ferreal és un equip de voluntaris. Tots. Cada directiva de cada associació és un equip de voluntaris, perquè no hi tenim res a darrere, gastos hi tenim. Benefici no n'hi tenim gens.
4: Mal deixat.
1: Vinc a dir que les serveis socials fan més de lo que han de fer aquelles nines. Vinc a dir que darrere aquest dinar hi ha un equip enorme de voluntaris que col·laboren perquè això surti. Només per això val la pena que la gent vengui a dinar i a disfrutar.
0: Bon, jo crec que ha fet un bon discurs, ha agafat el micro, l'ha aprofitat, ha dit, ara tu ara que tenc el micro diferent.
3: No l'aplaudirem perquè no
0: s'hauria de aplaudir més en directe, que a vegades no m'ho senten, a vegades hi ha gent que aplaudeix però com a molt tímids, sí, sí, sí. I mos han de sentir, mos han de sentir aviat. Després tenim música, veig, o sigui, part de dinar, que ja hem passat per dinar, és a dir, en Joan ja mos ha dit que mos donaria arròs, hi haurà res més a part d'arròs, o plat únic?
3: No, arròs i postre,
2: quarto gelat, beguda, i després quan ja vinc de dinar, pues, per baixar un poc tot el que haurem menjat, sí. Tindrem una hora i mitja. Bueno, que en Sebastià és una persona que no controla el temps en el bon sentit de la paraula, perquè quan t'han xerrat amb ell sempre està disposat, vendrà abans per si ha per muntar, ell ho té tot organitzat i després quedarà pues, fins que puguem. A veure que nosaltres hem triat un lloc perquè creiem que és accessible per tothom, i després sí que volia dir que les persones que tinguin problemes de mobilitat o que els costi arribar fins allà, a veure que segons on viuen tenen a lo millor més prop, més proper o poli a la pista de futbol que l'estació de bus, però han de recordar que el transport públic és gratuït, el bus té una parada aquí en un parc infantil que després te deixa just davant tu poliesportiu. Per tant, les persones que visquin prop de l'aturada de bus, si volen anar al bus fins allà perquè fa calor, perquè encara fa molta calor, fa molt de sol, pues que sàpiguen que també tenen, sàpiguen recordar que hi ha un transport públic que ara mateix és gratuït i te poden fer aquest bocí, que de vegades és un més mal de caminar perquè fa molt de sol i això. Per tant, també dir a la gent que hi ha aquesta possibilitat, ja que hi ha un transport disponible per a tothom.
0: És molt important això de l'accessibilitat, perquè clar, si hi ha de poder arribar tothom i com més gent hi arribi, molt millor. En Sebastià, que jo és el que on hi volia anar i tu Maria ja t'has adelantat, és de Pollença?
2: No
0: és de Pollença, anava a dir, perquè bueno, com és que no l'heu convidat?
2: No, no és de Pollença,
0: musical, és
2: també
0: ja s'ho
2: he pogut convidar. Veus una altra cosa que hem de fer per l'any que ve.
0: I si no hagués pogut entrar per telèfon, si no és de Pollença, si ara m'haguéssiu donat el telèfon, l'hauríem fet entrar i hagués xerrat una estona, m'hauríem explicat on, quines novetats musicals mos té preparades per aquest dissabte.
2: També era vera, però no hi hem pensat. Bueno, ara no ho apuntarem per l'any que ve.
0: Per l'any que ve.
4: No, però segurament en Sebastià és un gran músic i és molt viu, perquè fa molts d'anys que toca i sap quant ha de canviar de música i quan no ha de canviar de música, perquè sempre té la pista plena. O sigui que és una rata bé. O sigui, en el bon sentit de la paraula.
0: Sí, també ja t'ho entès. El que passa que sí que és veritat que és molt important aquesta connexió amb el públic.
6: Era el cantant de Manhattan.
0: Web, de l'orquestra Manhattan. Ai, si jo l'he vist i tal, això l'he sentit en els bestiaires.
5: Un temps anava per la Pobolell.
0: Hi havia l'època de Manhattan i Havagoyas, aquesta època, de Géminis també.
4: Fa molt d'anys que...
5: Fa molt d'anys que roden.
0: Fa molt d'anys que roden, i tant. Molt bé, i teniu res més a afegir? Si no, el que farem és recordar a bon pare en comprar els tiquets. També recordarem que els beneficis del dinar van destinats a les associacions vostres i també a l'Obrerí del Puig. I si vulgueu afegir qualque cosa més, jo llavors dic, jo crec que principalment aquest programa els fem per cridar a la gent, per explicar el que s'ha de fer, però també per cridar a la gent que hi vengui, que és molt important, perquè sense gent, això és igual que sense voluntari, no hi ha aquests altres, si no ve gent, tampoc no n'hi haurà. En Joan, t'he dit que volies arrencar a xerrar. Ah, no, m'ha aparegut això.
5: No.
0: No volies dir res.
5: Hombre, que vengui molta gent, per almenys, ja que fem un poc de feina, fos més content, perquè com més gent hi ha, perquè està més content. I també dona més rendiment. O sigui, que els nostres fem feina per les coses nostres i hem de menester molt, ja que el govern amb una dona hem de cercar altres per qualque puesto.
0: I ara anava a dir, si el govern vos dona subvencions o això, rebeu qualque tipus d'ajuda com a associacions?
5: Home, nosaltres, poca.
6: Coses, eh?
5: Sí.
6: Cosetes.
0: Els socis paguen una quota, supos, no?
5: Sí, tenim de socis. No me diguis quants n'hi ha, perquè no ho sé.
0: Ho van dir ells abans.
2: Bé, però en Joan és de l'Obreria del Puig.
0: De l'Obreria del Puig. Després xerraran, que vull xerrar amb tu.
5: I tenim, n'hi ha bastant de socis, però hi ha molt de gastos. I hi ha molta de feina i fem el que podem.
0: I vosaltres, Tomeu, Joan i Andrés, paguen una quota els vostres socis també per mantenir, no?
7: Sí, tenim una quota mínima, però són una quota de 25 euros a l'any, i bueno, el que se trata es de que para cuatro gastitos, para que ellos se puedan sentir mucho mejor, y una cuota simbólica, porque 25 euros al año con todas las actividades que hacemos, más los servicios que le damos allí en el local, pues...
0: Sí, són moltes despeses i no hi ha tant de bé. Perquè tu m'has dit... Perquè vosaltres, Andrés, quan sou, m'has dit més o manco? T'ho he demanat, crec, ja quan éreu de socis, més o manco.
7: Sí, más o menos 500 y algo, no llegamos todavía a los 600.
0: Vosaltres éreu 400 i vosaltres sí que sou més numerosos, amb un mil.
7: Però hi ha muchos socios que estan... Hay socios que están entre...
8: Bueno, faltan 30.
0: Ah, bueno, es verdad, que ni hay socios que están en esas 30.
7: Sí, muchos,
6: la mayoría.
8: Sí, la mayoría.
6: La mayoría.
2: La gent gran és molt activa i no se vol perdre cap activitat ni cap festa. Per tant, s'apunten a totes i així poden anar, perquè sí que és vera que les seves activitats i les seves coses que fan són per socis. Per tant...
0: O poses un peu per soci i un altre per no soci, a vegades.
2: Sí, ara, però normalment no se fan. Normalment les coses que fan ells a l'entitat, tant activitats lúdiques com activitat de bingo, de gimnasi, de pilàter, de ball en línia, totes aquestes coses, és exclusivament per socis, així com ha de ser. Vull dir, per això la gent també s'ha d'animar a fer-se soci d'aquestes entitats, igual que Urup Puig, perquè és a lo millor la part més petita, però com jo sempre dic, granet a granet se fa una platja. Per tant, parell que un s'hi ha de ser soci per dir 25 euros, dir 25, però bueno, però 25 i 25 i 25 n'han sumant, i jo crec que tot és important. I també és veritat que totes les entitats que són aquí, tant les de gent gran, per poder fer més coses per la gent gran, però també el Puig ara està un moment que ha de començar unes obres, i crec que el Puig és important per a Pollencins, i crec que totes les coses que podien fer per ajudar un poquet, malgrat, jo li he dit abans a en Joan, malgrat només podíeu comprar un grifó, però és igual, ja serà un grifó que no hauran de comprar d'una altra banda. Per tant, jo crec que és important recolzar aquestes entitats.
5: De la gent d'aquí Pollets mos ajuden i tot això, o sigui, bé, sempre que hem fet cap festa, on he fet una festa, sempre s'hi ha contribuït, o sigui que no hi va de pujar allà dalt. És el camí que tenim, tenen un bon salero, o sigui, són devoció, pujar allà dalt és devoció.
0: Feis un arròs, crec que ara, d'aquí a poc, no hi ha un arròs per sobreria, un Puig?
2: Sí, estàvem encara.
0: Estàvem encara en camí.
2: Estàvem un poc. I sí que és vera que hem de dir que Pollença...
0: Telèfons en directe, això mos passa.
2: I també hem de dir que Pollença és un poble molt solidari.
0: No consta.
2: Vull dir que jo estic convençuda de sí, que sí. Pallança per qualsevol causa social se mou i col·labora.
5: Sempre, sempre hi ha gent de totes les festes que se fan, sempre, sempre contribueixen. Ja, ja veig allà l'altre dia de les festes que hi ha, sempre, sempre tenim plans, sobretot per escoltar no hi acabem. Ja, ja, ja hem de partir per de fora i tot això. I aquí baix pues, sempre ens convé que fem menjars en el convent, al contra li fem, sempre tenim pla. Però també és perquè les coses són bones,
6: eh? Clar.
0: Ja, jo dic, no surt la branca cuinera de Joan, ja en el final.
2: Hombre, nosaltres hem repetit equip de cuiners perquè sabem
0: perquè hi ha garantia, no?
2: Que està assegurat que el menjar serà bon, de molt bona qualitat i serà molt
5: bon. S'han sortit abans, sí. O sigui, goco, menys, però tant. S'està un tapam, però almenys ho diuen.
0: Sí, eh? Sí, sí.
6: O sigui, si no queda dins el plat, és que
0: és bo. Exactament, no, no, només queden bé. Si es plat queden nets, vol dir que la cosa és bona.
6: I nosaltres, de les 4, encara més cobrem 20, com ells, que també haurem de pujar un poc.
4: Nosaltres també.
6: També.
0: Bé, però el fet de que me digueu que hi ha socis que estan a les 3, això ja demostra una solidaritat.
4: 60 euros, 60 més.
0: Perquè molta gent està allà, el vergo que diu una Maria, que està a les 3 per poder anar en els esdeveniments, que feu les 3, però sí que el vergo que molta gent potser paga les 3. Tenim el telèfon de Joan Ferrial, que no deixa d'aturar.
6: Procuram no trepitgen molt les coses, les activitats, perquè un dia feim un bingo a Colònia, l'altre dia el feim altres, a l'Ordumoll no ho miren tant. Però en l'Ordellà el fan sopar.
4: En l'Ordumall mos trepitgem un dia.
6: Sí, nosaltres també. Però el dissabte també el fan sopar allà i nosaltres fem una posseta o diumenges i procurem...
1: La moll no passa molt res si mos trepitgem una mica. Perquè hi ha pocs socis que se poden desplaçar d'un personal.
7: Hi ha algú que hi ha,
1: però... N'hi ha qualcun, però... No mos afecta ni els afecta els molt.
4: No afecta mai.
2: No afecta aquí... tant quan són les dues de Pallança.
1: Aquí sí. Tant,
2: i és veritat que des que nosaltres vàrem entrar a l'Ajuntament hem intentat que les coses quan surten de l'Ajuntament posar d'acord les tres entitats, o si qualcú mos ofereix qualque activitat, posar d'acord totes les entitats i que se faci per totes tres i que totes tres col·laborin també a l'hora de les activitats, perquè creiem que anar per separat no morduria el lloc. Jo crec que el més important és l'unió entre totes i se demostra que cada vegada que organitzen qualque cosa hi són totes. Per d'aquí ho vull agrair.
7: Hay una cordialitat,
4: per exemple, fèiem un bingo dissabtes i diumenges i perquè allà el feien el dissabte, nosaltres vàrem t'enviar el dia, que havíem el dissabte per el dijous. Quan nosaltres vàrem entrar, el feien el dissabte i diumenge.
1: Si fes el bingo cada dia, la gent m'adria ja.
6: El bingo és sagrat.
0: Els bingos, a més, són com molt, són representatius. Són representatius. Jo tinc ma mare, la tinc una residència, quan el telèfon és dimecres, hora de bingo, em diu, no, telefonen més tard, que ara m'has telefonat hora de bingo. No se poden interrompir.
6: I no s'equivoquen mai, eh? Maldament tinguin 90 i 90 i pico, no falla ni un número.
0: Una pregunta vos volia demanar, qui són els socis més majors que teniu a aquestes associacions ara en aquest moments, parlant d'edats, eh? D'edats més majors, de 90 i pico...
7: Sí. Nosaltres tenim una senyora de 94.
0: Perdona.
7: Una senyora tenim de 94.
0: De 94, tu dos, Tomeu?
4: 101 o 2.
0: 101.
2: De 102 tenim dues persones a Pallança.
4: La mare de la Maria, Josep Amor, que fèiem... Era mestre de...
2: La sogra de Mateu Tugores. Ah,
0: sí. Sí. La sogra de Mateu Tugores, sí. Sí. Aquesta...
2: N'ha fet 102.
0: N'ha fet 102, sí, sí.
2: Hi ha un altre home que els ha fet, se'ls ha de fer, que també són 102, en el padró.
0: I tenim Francesc Carreus, que la tenim estàvem, aquí,
2: està
0: que
2: allà...
0: ara farà 99 en novembre, l'any que ve me'l fa 100.
7: Però nosaltres de 90, de més de 90, tenim almenys 8 o 9 persones, eh?
6: Sí,
7: no. I hi ha un senyor de 91 anys, Bernat, que es el padre de la chica de la ferretería, y este nos ayuda cuando hay comida, nos viene por la mañana a cortar la verdura, a colocarnos los cubiertos.
2: Es muy activo,
7: sí,
2: todavía.
7: Sí, con 90 y claro, bueno, dos años ha hecho ahora.
0: ¿Esa actividad no crees que es el secret de durar?
2: Evident.
0: És a dir, quan t'atures, està fet de tu. Jo crec que està fet de tu. T'aturis en els 20, en els 30, en els 40, en els 50. Crec que el dinamisme, el moure-te, és el secret. És un dels secrets.
6: Jo crec que sí.
0: Sí?
6: Tenim el de cats i...
4: De 90 en tenim bastants, nosaltres, de 90.
6: Sí, no,
1: jo crec que és molt important la feina de les associacions.
2: Moltíssim.
1: No partirem a floretes.
2: No, però moltíssim.
1: Però només de treure la gent de que teva, que no està asseguda en un sofà mirant la tele tot el dia, només de treure-la de que seva, que vengui en un bar, vengui de bingo, xerri la veïnada i tal, faci coacció social a la gent, això els dona vida.
4: I moren dos vells per un bingo... Però bingo, el mouen, perquè no s'equivoquen. Sigui tant si és el més jove com si és el més major, s'equivoquen poc, eh?
0: Sí, no. Sí, sí. Estan al tanto, ara, sí. Bingo. No perden el fil.
4: No perden el fil, no.
0: I de, el lots, vols dir que el lots, perquè ara anava a dir el lots, i de lots vols dir que... Digues.
6: Mort sentim, eh?
0: Digues.
9: Dia 24.
0: D'octubre, sí. O de setembre, 24 d'octubre. Sí, sí.
9: Si no és de l'au, farem una festa aquí en el convent.
0: Sí.
9: Per això d'Ariane, els conjunts que hi havia, un conjunt aquí a Pollença,
0: sí.
9: Farem una festa com un homenatge i, o sigui, a benefici del Puig.
0: Sí, també de l'obreria.
9: Sí, de l'obreria.
0: Sí.
9: I m'he dit, perquè si hi ha la gent que ara fa un pont de propaganda, perquè sóc tenint els cartells, però ja ho dic perquè si hi ha que m'ho escolti, ja ho sàpiga.
0: Comenci a apuntar l'agenda. Sí, 24 d'octubre, has dit que era això.
9: 24 d'octubre.
0: Molt durar els cartells aquí a la ràdio.
9: Sí, hi haurà, per exemple, escoltant la música d'aquell temps, hi haurà, farem una tuleta per deixar un aperitiu, una cervesa i tot això. Perquè ho sàpiga, gent, i això serà a benefici del Puig, també.
0: Això vol dir que no vos aturau, eh? Que 65,
2: no,
0: més de 65 anys, més viu que mai, ja ho heu notat, oients, o sigui, estan més viu que mai. Nosaltres ara el que farem és recordar aquesta diada, que és aquest dijous 10 d'octubre, a motiu del Dia Internacional de la Gent Gran, que ho faran a la pista de futbol d'aquí de Pollença. El dinar començarà a la 1:30, el preu són 15 euros, i a les 3 hi haurà aquest ball de saló a càrrec d'en Sebastià, i vos també vos recordam que el benefici d'aquest dinar se destinarà a les associacions de les persones majors que han tingut aquí del municipi i també a l'obreria del Puig. I de lots, com vos deia, si vol afegir qualque cosa més, i si no, ho deixarem aquí.
2: Bueno, sí, afegir que recordar, més que afegir, és recordar que tothom ha de dur el seu plat, tot el seu cobert, perquè pues, beneficia tothom i reduint residus, que també és molt important, i després, bueno, animar la gent a que encara s'apuntin, s'animin a venir a compartir aquest dia amb nosaltres, i que diuen que com més serem més riurem, per tant, convidam a tothom que vengui i mos ho passem molt bé.
9: I que mos faig un bon solet, no faig fred.
0: De moment no en dona, no, fred de neu no en dona, ja t'ho dic jo.
2: No, més normal.
0: Fred de neu no en farà, però no dona mal temps.
9: Jo n'he vist molt poca de neu, o sigui que no puc dir com...
0: L'any 56, no vas veure la nevada del 56, bueno. Tu?
9: Sí,
0: no,
9: sí, ja era de Camon, jo ja.
0: Ja eres aquí, eh?
9: Però, qualque dia, a vegades he pujat en després major, quan hi ha neu, he anat qualque vegada a veure-la.
2: Sí, per això li has de contar un altre dia en Jaume, perquè ara no ho sap,
9: eh?
2: Una altra història que l'has de contar.
9: He estat 10 anys després major, sé que és el que et seneu, eh?
0: Saps el que et seneu,
9: sí.
0: I deia, lots de la meva vida, que vos vagi molt bé aquesta diada de 10 d'octubre. Jo passaré així de rampellada, vos m'han sembrat qualque cosa,
2: eh? Molt bé.
0: Encara no els atenc,
6: que
0: ens hi sembla.
6: T'ho convé, qualque cosa riure.
9: Qualque cosa.
2: Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies per ser aquí i per haver vengut a tots. I
4: gràcies
0: molt bé, i que vagi molt bé la diada.
9: Gràcies a vosaltres.
4: Gràcies. Bon dia. Gràcies a vosaltres per convidar molt.
0: Adéu, adéu.
10: Ràdio Pollença, la meva ràdio.
11: No, la meva no, la teva.
10: No, dic la meva. Ràdio Pollença, ràdio amb la meva. Ràdio Pollença, la meva ràdio.
12: La teva ràdio.
10: Ràdio Pollença, la teva ràdio. De la tots. De la tots. De la tots.

0: Quan servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar la botella de vidre dins l'iglú verd.
1: Quan et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la teva platja. Llavors, estàs d'enhorabona, perquè Covidrio cerca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes. Informa-te'n a www.banderaverda.es.
0: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera en el teu local.
1: Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.

escampa una taca de llum que filtra el paisatge en color lentament, verd, gris, groc, de fulles pensides, de temps amb espilles.

0: Som na Catalina Solivelles i vos vull convidar a venir a veure una nova versió de Quan venia l'esquadra, que va ser un text que jo vaig interpretar fa 12 anys. En aquesta nova versió, la taula de feina de Nacesc Ensenyat condensa tot el seu món recordat i així seguim celebrant a Nacesc Ensenyat.
1: Quan venia l'esquadra, aquest dissabte 3 i diumenge 4, estrena al Saló Parroquial del Port de Pollença i dilluns 12 d'octubre al Club Pollença. Les entrades ja estan disponibles a tiquettip.com i a l'Oficina de Cultura.

I nosaltres continuem, bé, continuem, no, tornem en directe, perquè mos hem oblidat d'una cosa molt important, que per nosaltres és molt important, i és felicitar a una de les col·laboradores més estimades que tenim aquí a Ràdio Pollença, que és la Maria de Can Xim, que avui fa anys, i mos ha dit que, bé, mos han dit que mos han xiulat per darrere, que hi havia una cançó que li agradava molt i que li volia que li dedicàssim, i és d'en Lorenzo Santa Maria, Si fueras mi mujer. I d'ai, Maria, ja ho saps, molt d'anys, que em puguis fer molt més, i d'aquí, de part de Ràdio Pollença, te desitjam molt d'anys amb aquesta cançó, Si tú fueras mi mujer, de Lorenzo Santa María.

Aquest és el so de la tardor a Ràdio Pollença. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet a radiopollença.net.

0: bet.
1: Once you see this deal, man, blow your mind. Come on.

La ressaca esborra el que m'hi aventuré de cada ona que ja no hi és. Batega el cel amb tempesta permanent.

0: Canción, vos sabés de qué te quiero.
1: Cançó, saps de què t'estim.
0: País, polenca.
1: País, pollença.
0: Intèrprete, Lázaro Adalberto el Tigre.
1: Canta, el Llàtzer de Can Moix.
0: Dirige la orquesta, Honorio Busque.
1: Dirigeix l'orquesta, Norat Busquets.

com podria, allà on siguis, fer-te veure el camí del mar. Cerca els llampecs a l'horitzó, flaira l'aire en la nuvolada, que et guiaran cap al llevant i caminaràs, caminaràs per la platja llarga. I calcigant l'arena blanca,

Yeah.

0: Ajuda, arriba fins aquí.
1: Una amiga, molt amiga.

escap i en terra cau esmortida. I com veu que ha recobrat el compte, diu a la pastora que ell és tot sol qui l'adora, que ell el pastor ha degollat. Va sortir un fantasma blanc, la cara del compte mira i a la seva cara tira